0: Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és... El forner, de l'Osa.
2: Quan aquesta nit m'envolti, jo sortiré al carrer.
1: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és... Quan el cel es torna negre, de Feliu Ventura. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

finta sur l'àlbum. De la 125 passem al Phantom. I se'm mira contra mi on estàs tu. Ja fa molt de temps que ja no et parlo. Porto tot per dins, per fora només estatus. He fet el que cal per demostrar-ho.

bàndol. Tot el que et molesti jo aparto. Fem pas al costat, no diré fins que surt l'àlbum. De la 125 passem al Phantom. I se'm mira contra mi on estàs tu. Ja fa molt de temps que ja no et parlo. Porto tot per dins, per fora només els tatus. He fet el que cal per demostrar.

Escoltes ICAT. Yes, I'm...

0: Quan s'amaga el sol, Lluís Gavaldà treu el cap al cel obert.
1: Déu-vos guard, amigues i amics celobertaires.
0: Amb les petites històries que expliquen les cançons. De dilluns a dijous, a les 8 del vespre, a ICAT. FM, app i 3CAT.

ma gli è caiuto sta tana mon. Un reconec, un reconeixo, ma gli è arrivata a toccare la llum. Ni m'he aixecat sta tana avall, i reconec que ho tenia clar. Però m'he liat i ara ja no sé, no sé, no sé, és que no sé, tio, no sé.

Aquest estiu, Miqui Puig engega cada dia el ventilador musical. Refresca't a la pista de fusta. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda a ICAT. FM, app i 3CAT.

i Cat Weekend. Yo, I'm all X crash out, X emo.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Ni rei, ni Déu, ni pàtria, del Petit de Ca l'Arí. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Enganyar-te, de la Ludwig Band. I pujo a un metro de nit. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICA. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Embolica't.
1: Implica't. Comunica't.
2: Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.

Evitar-te la mirada, amagar-me entre la gent, esquivar les mil preguntes complicades d'un nen, llevar-me a mitjanit, pujar al terrat una estona i discrepar secretament amb la meitat de Barcelona. Hi ha alguna cosa al forn que se t'està cremant, però ni vols saber què és, ni tampoc se't crema tant. Ets un cas de manual, pots parar de fingir, et convindria venir a fugir amb la meva amiga i amb mi. Es pot fer de l'error propi per no haver de fer-te encàrrec amb l'ajuda d'una mescla de substàncies adequada, de la xapa d'un borratxo sense cap sentit o dels ulls de la que mira tal com si t'hagués patit. De l'ombra d'un mateix, de la crua realitat o del teu futur incert que sort que encara no ha arribat. Prova-ho si vols, fuig de la llei de la gravetat o d'una puta pastanaga que es fa dir felicitat.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és... Moriel Branch, de Fetus.
2: Joan va baixar la fonda.
1: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: A ICAT, l'estiu sona diferent.
1: Ara mira'm bé, passo ràpid.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Terra de Guapes, de Sandra Montfort. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: I'm tired.
1: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
2: Una de les 10 candidates és... Balcons i cavalls, de Gavina, MP3 i Al·lèrgiques al pol·len. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
1: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Quan un amic et demana que el vagis a buscar a l'aeroport un diumenge a les 5 del matí, hi ets. Quan la teva mare marxa de viatge i et queda regant les plantes, hi ets. I quan el teu veí necessita que li cuidis el gat, també hi ets. Perquè quan cal, hi som. Vine a donar sang a Sant Feliu de Codines el dimecres 29 de juliol a l'autobús situat a la plaça Josep Humbert Rosàs de 10 a 2 i de 5 a 9. T'hi esperem. Reserva cita a bancsang.net/donar.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Quan un amic et demana que el vagis a buscar a l'aeroport un diumenge a les 5 del matí, hi ets. Quan la teva mare marxa de viatge i et queda regar les plantes, hi ets. I quan el teu veí necessita que li cuidis el gat, també hi ets. Perquè quan cal, hi som. Vine a donar sang a Sant Feliu de Codines el dimecres 29 de juliol a l'autobús situat a la plaça Josep Humbert Rosàs de 10 a 2 i de 5 a 9. T'hi esperem. Reserva cita a bancsang.net/donar.

0: 1.332 vols previstos per aquesta operació sortida, un 4,7% més que els 3.183 registrats l'any passat en aquest mateix període entre juliol i agost, segons dades d'AENA. El dia de més trànsit ha estat aquest divendres amb 1.142 vols previstos. Avui n'hi ha 1.085 i demà 1.105. Segons les previsions del Servei Català de Trànsit, entre ahir i avui sortiran de l'àrea metropolitana de Barcelona uns 570.000 vehicles, mentre que diumenge es preveu que n'hi tornin aproximadament 250.000. Així tot, el Servei Català de Trànsit descarta que es produeixi un èxode massiu concentrat en aquests dies i treballa amb un escenari de mobilitat elevada, però típica de qualsevol altre cap de setmana d'estiu. Moment ara per conèixer la previsió del temps per a la jornada d'avui. Marc Jaureguizar, bon dia.
1: Molt bon dia. Comencem aquest primer dia del mes d'agost aquí a Catalunya amb un matí que es presenta molt assolellat al conjunt de Catalunya, excepte a la Costa Daurada i també a les Terres de l'Ebre, on aquí la humitat és molt més elevada i esperem molta més nuvolositat. I, de fet, no descartem inclús que pugui caure alguna gota despistada en aquest sector. Però repetim, el matí es presenta molt assolellat, amb una tarda que continuarem de la mateixa manera. Sí que és cert que el sector del Pirineu i Prepirineu més oriental rebrem precipitacions i moltes d'elles aniran acompanyades de tempesta. Al sector dels ports també algun ruixat es deixarà escapar. I tot plegat amb unes temperatures que tornaran a ser elevades a les hores centrals del dia, entre els 35 a 39 graus a l'interior de Catalunya i ambient xafogós una altra vegada a tota la costa catalana. Ho anirem seguint. Que tingueu molt bon dia.
0: I en plana de successos, els Mossos d'Esquadra investiguen la mort d'un home del qual s'ha trobat el cadàver en un contenidor d'una urbanització de Lloret de Mar aquest divendres. Diverses dotacions dels Mossos d'Esquadra i de la Policia Científica s'han desplaçat al lloc dels fets per fer les comprovacions corresponents. La Divisió d'Investigació Criminal s'ha fet càrrec de la investigació i els Mossos consideren que es tracta d'una mort violenta. I en plana cultural, la música ha tornat aquest divendres als Jardins de Terramar de Sitges amb la novena edició del Festival homònim. Sílvia Pérez Cruz, amb la presentació d'Oral Abissal, ha estat la protagonista de la primera vetllada d'enguany, encisant el públic que pràcticament omplia el recinte en una nit marcada, això sí, per una forta xafu.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Quan un amic et demana que el vagis a buscar a l'aeroport un diumenge a les 5 del matí, hi ets. Quan la teva mare marxa de viatge i et queda a regar les plantes, hi ets. I quan el teu veí necessita que li cuidis el gat, també hi ets. Perquè quan cal, hi som. Vine a donar sang a Sant Feliu de Codines el dimecres 29 de juliol a l'autobús situat a la plaça Josep Humbert Rosàs de 10 a 2 i de 5 a 9. T'hi esperem. Reserva cita a bancsang.net/donar.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Quan un amic et demana que el vagis a buscar a l'aeroport un diumenge a les 5 del matí, hi ets. Quan la teva mare marxa de viatge i et queda a regar les plantes, hi ets. I quan el teu veí necessita que li cuidis el gat, també hi ets. Perquè quan cal, hi som. Vine a donar sang a Sant Feliu de Codines el dimecres 29 de juliol a l'autobús situat a la plaça Josep Humbert Rosàs de 10 a 2 i de 5 a 9. T'hi esperem. Reserva cita a bancsang.net/donar.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, us parla Eduard París. Catalunya viu aquest cap de setmana l'operació sortida de les vacances d'agost. L'aeroport de Barcelona al Prat ha començat a operar ja els 3.332 vols previstos per aquesta operació sortida, un 4,7% més que els 3.183 registrats l'any passat, segons dades d'AENA. Pel que fa al trànsit, segons el Servei Català de Trànsit, entre ahir i avui també sortiran de l'àrea de Barcelona uns 570.000 vehicles, mentre que diumenge es preveu que n'hi tornin aproximadament 250.000. Així tot, el Servei Català de Trànsit descarta que es produeixi un èxode massiu concentrat en aquests dies i treballa amb un escenari de mobilitat elevada, però típica de qualsevol cap de setmana d'estiu. I per últim, pel que fa als trens, Renfe ha programat prop de 124.400 places d'alta velocitat i llarga distància amb origen o destinació a Catalunya fins diumenge. I Protecció Civil fa un nou toc d'alerta per la gran afluència de persones a les zones de bany i l'augment dels accidents durant aquesta campanya. Es crida a la responsabilitat i la prudència atès que les altes temperatures estan fent que les zones de bany siguin molt més concorregudes i hi hagi forts accidents cada dia. En aquest sentit, es recorda que enguany a mitjan campanya ja han mort ofegats 29 banyistes i 55 més han resultat ferits. Parlem ara en plana internacional perquè un terratrèmol de magnitud 4,7 graus a l'escala de Richter ha causat almenys 10 ferits lleus a la província de Nàpols, a la Campània italiana. El sisme, el més fort dels darrers 40 anys, ha provocat desperfectes en edificis, inclòs el despreniment d'una façana i de cornises a les poblacions de Pozzuoli i Bagnoli. A més, detalls de llum i la suspensió temporal de diverses línies de tren, segons ha informat el cos de Protecció Civil italià. I seguim a Itàlia perquè el Ministeri d'Interior ha ordenat la suspensió temporal de l'espai Schengen amb Espanya arran de la crisi migratòria de Ceuta. A més, s'ha acordat amb el govern francès la possibilitat d'augmentar els controls al llarg de la frontera terrestre entre França i Itàlia. La presidenta italiana, Giorgia Meloni, ha assegurat que es tracta d'una mesura extraordinària adoptada per salvaguardar la seguretat nacional i prevenir possibles repercussions per al seu país. Pel que fa a cultura, el cantant italià Zucchero ha estat l'encarregat de donar el tret de sortida a la segona edició del Festival Mar d'Estiu a Santa Susana, on ha fet parada en el marc de la gira per commemorar el quart de segle del seu gran hit Baila. La cita s'allargarà fins al 17 d'agost i portarà a l'escenari maresmenc artistes com Sergio Dalma, Joan Dausà, Ginestà, els Amics de les Arts o Leire Martínez. I en els esports, ahir empatadors del Barça al segon amistós de la...

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Quan un amic et demana que el vagis a buscar a l'aeroport un diumenge a les 5 del matí, hi ets. Quan la teva mare marxa de viatge i et queda a regar les plantes, hi ets. I quan el teu veí necessita que li cuidis el gat, també hi ets. Perquè quan cal, hi som. Vine a donar sang a Sant Feliu de Codines el dimecres 29 de juliol a l'autobús situat a la plaça Josep Humbert Rosàs de 10 a 2 i de 5 a 9. T'hi esperem. Reserva cita a bancsang.net/donar.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Quan un amic et demana que el vagis a buscar a l'aeroport un diumenge a les 5 del matí, hi ets. Quan la teva mare marxa de viatge i et queda regant les plantes, hi ets. I quan el teu veí necessita que li cuidis el gat, també hi ets. Perquè quan cal, hi som. Vine a donar sang a Sant Feliu de Codines el dimecres 29 de juliol a l'autobús situat a la plaça Josep Humbert Rosàs de 10 a 2 i de 5 a 9. T'hi esperem. Reserva cita a bancsang.net/donar.

0: Hi ha territoris i espais que no es deixen entendre a la primera. Terres que no s'expliquen, sinó que es respiren. Navarra és així. Un lloc on el temps sembla caminar més lent, on el vent baixa de les muntanyes amb memòria i on la música no necessita cridar per fer-se present. Avui, a Ja Escoltem Jazz, ens endinsem en un territori discret però profundament elegant. Un jazz que neix entre paisatges interiors i que potser, sense adonar-nos-en, ens acabarà parlant a nosaltres. Molt bona nit, estimades amigues i amics del programa. Un dimecres més amb tots vosaltres per presentar-vos el millor jazz de Navarra.
1: Bona nit, estimada audiència. Al fil del que diu en Jordi, afegiré que en aquest caminar lent hi ha alguna cosa que s'ordena dins nostre, com si cada nota trobés el seu lloc, sense pressa, sense esforç. Navarra no és només un paisatge. Actualment compta en un fort pes de la formació acadèmica musical. És una manera d'escoltar. D'escoltar el que sona i també l'espai que queda entre els sons. Potser avui no venim tant a descobrir música com a redescobrir el silenci que fa possible. I des d'aquí, deixar-vos portar. Arrenquem el programa.

Doncs bé, comencem el programa amb melodies que no arriben sinó que s'apropen lentament. Aquesta que us proposem al programa d'avui té alguna cosa de camí, de trajecte interior, com si cada nota sabés exactament on vol reposar. Comencem a caminar sense pressa amb aquest grup navarrès que es diu Caravan i aquest tema de l'any 2021 titulat You Never Trust Me. Amb totes i tots vosaltres, You Never Trust Me, Caravan.

Alguns sons semblen venir de molt lluny, com si portessin dins una memòria antiga. Navarra té una escena petita, però molt cohesionada i creativa. Josechu Goya Aribe és reconegut per fusionar jazz amb música tradicional basca i navarresa. Avui, simplement, deixem-lo parlar, i per això us proposem aquest tema de l'any 2022, titulat Saioa.

La veu, de vegades, no explica, sinó que acarícia. I en aquesta peça de la Carlota de Miguel de l'any 2025, tot sembla passar a mitja llum. Aquest vespre us presentem el tema de la Carlota de Miguel, que es diu Kissing You.

Seguim avançant en el programa i us proposem una cançó on podrem descobrir arrel, innovació i pedagogia. Amb tots vosaltres, el grup Chey Jazz Factory i el seu tema One for My Baby.

Miquel Andueza és un saxofonista, compositor i arranjador navarrès reconegut dins l'escena del jazz espanyol contemporani. Per al programa d'aquest vespre us proposem aquesta cançó de l'any 2003 titulada Maití anuncirà. Amb totes i tots vosaltres, Miquel Andueza i la seva particular versió del tema Maití anuncirà.

Avui volem proposar-vos en aquest espai de reflexió la importància de crear espais de seguretat emocional a la vida. Aquests tenen una funció, que és ajudar-nos a poder ser autèntics, originals, singulars i poder expressar tot allò que som i sentim en cada moment. La seguretat emocional es genera a partir del compromís ferm de responsabilitzar-nos de nosaltres mateixos. El primer compromís pot ser deixar de comparar-nos amb els altres que considerem referents. A mesura que augmenta la nostra seguretat emocional, augmenta la nostra vàlua. D'aquesta manera, ja no necessitem tant el reconeixement dels altres i a la vegada es veu augmentat el nostre propi. En definitiva, és el reconeixement més satisfactori que podem tenir. Quan som capaços de disminuir el nostre grau d'exigència i el convertim en la nostra millor versió, ens sentim més segurs. Doncs trobem un lloc dins nostre on som capaços de deixar de fer-nos judicis, aconseguint sentir-nos molt més capaços del que ens pensem. Hem d'aprendre a saber tractar-nos millor i abraçar les dificultats i les capacitats. D'aquesta manera podrem sentir-nos complerts i en equilibri. El jazz es pot ajudar a entendre que no es construeix solament del coneixement, sinó que neix d'un diàleg intern que genera una conversa prou interessant entre diferents instruments, diferents melodies i acords. El jazz fusiona. Avui us proposem que propulsem aquesta fusió interna, fusionant les nostres experiències viscudes i fent que les nostres emocions siguin com les notes que van fent una melodia i que la reconeixem com la nostra. D'aquesta manera podem ser els nostres propis compositors, fent de la nostra partitura la millor cançó.

Que boniques les reflexions que ens fas, Ricard, i que profundes alhora. Doncs bé, seguim avançant el programa. Alberto Arteta és un representant de la nova generació del jazz amb composicions pròpies. Us volem convidar a sentir una cançó del seu disc The Legacy, de l'any 2016, anomenada Zuri Belts. Amb totes i tots vosaltres, Zuri Belts, d'Alberto Arteta.

Ara us volem presentar a Quique Arza, contrabaixista i compositor referent del jazz modern navarrès. Podríem definir la seva música com un jazz contemporani i atmosfèric. Ell va crear un projecte anomenat Quique Arza Quartet. Avui destaquem la cançó Clave 2. És una música amb molta influència del jazz europeu i un paisatge sonor navarrès. Amb tots vosaltres, Clave 2, de Quique Arza Quartet.

0: Seguim avançant el programa i aquest vespre ens acostem a un dels projectes més vius i inspiradors del jazz actual a Navarra. És la Iruña Jazz Ensemble. El grup reuneix instrumentistes destacats de l'escena local amb l'objectiu de promoure la creació i la difusió del jazz contemporani a la regió.
1: Perquè el jazz a Iruña no només es toca, es comparteix i és viu entre les generacions.
0: Així doncs, us presentem aquest vespre el tema Whatcha Wanna, de Iruña Jazz Ensemble. Thank you.

María Berasarte és una cantant navarresa coneguda pel seu estil que fusiona música tradicional basca, fado portuguès amb influències de jazz i música mediterrània. La seva veu càlida i expressiva ha estat el seu segell distintiu dins l'escena musical ibèrica contemporània. Aquest vespre us presentem una cançó de l'any 2019. Amb totes i tots vosaltres, Je ne t'aime pas, de María Berasarte.

En aquest vespre i dins de Navarra no podíem deixar de parlar i fer un esment especial a Pablo Martín Caminero, contrabaixista, compositor i productor navarrès, reconegut per fusionar el jazz contemporani amb el flamenc i altres músiques mediterrànies, amb una sòlida formació clàssica i una trajectòria internacional. S'ha convertit en una figura destacada dins l'escola del jazz europeu actual. Amb tots vosaltres, Aràbia, de Pablo Martín Caminero.

0: Amigues i amics del programa, aquesta nit de dimecres arribem al nostre final de trajecte havent-vos mostrat una gran diversitat d'estils de jazz vinculats a la comunitat navarresa. Esperem que us hagin agradat força.
1: Nosaltres, d'aquí a dues setmanes, seguirem el nostre particular viatge per la geografia del jazz i us portarem noves propostes, nous artistes, nova música i molt més.
0: Us esperem, no sense abans, agrair-vos la vostra escolta. Qui us parla, Jordi Brito,
1: Ricard Díaz, amb el suport tècnic d'en Robert Garrigós.
0: Us deixem amb el tema Di que sí, de Conservatorio Superior de Música de Navarra. Bona nit a tothom i ja escoltem jazz. Adeu.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Eduard París. Catalunya viu aquest cap de setmana l'operació sortida de les vacances d'agost. D'hores d'ara, perquè fa la xarxa viària, hi ha carrils tallats a l'autopista P7, els trams de Fogars de la Selva en sentit Tarragona i també a Vilablareix, en aquest cas en sentit Figueres, mentre que les principals retencions es troben al tram de Gelida cap a Tarragona amb uns 11 quilòmetres de cues. També hi ha un carril tallat, en aquest cas per obres, a l'autovia A2 a Jorba en sentit Lleida. Segons les previsions del Servei Català de Trànsit, entre ahir i avui sortiran de l'àrea de Barcelona uns 570.000 vehicles, mentre que està previst que diumenge en tornin aproximadament 250.000. I en plana de successos, un home de 65 anys ha mort aquest divendres al vespre en caure del terrat d'un hotel de Salou mentre treballava fent tasques de manteniment d'instal·lacions elèctriques, aigua i altres serveis. Els Mossos d'Esquadra van rebre l'avís poc abans de 2:15 de la nit i investiguen les causes d'aquesta caiguda mortal que hauria estat accidental. Al lloc dels fets s'hi van desplaçar patrulles dels Mossos i efectius del sistema d'emergències mèdiques que no van poder fer res per salvar-li la vida. Els agents han posat els fets en coneixement del jutjat de guàrdia i del Departament d'Empresa i Treball. I per la seva banda, Protecció Civil fa un nou toc d'alerta per la gran afluència de persones a les zones de bany i l'augment dels accidents. Es crida a la responsabilitat i la prudència, atès que les altes temperatures estan fent que les zones de bany siguin molt més concorregudes i hi hagi força accidents cada dia. En aquest sentit, aquest juliol del 2026 ha estat el més càlid i un dels més secs des del 1950, mantenint la tendència iniciada durant el juny, segons el balanç mensual del Meteocat. I en plana política, el president espanyol Pedro Sánchez ha enviat una carta a la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, i al president del Consell Europeu, Antonio Costa, on expressa la seva profunda preocupació per la reacció que alguns governs europeus han mostrat amb la crisi migratòria de Ceuta. El Ministeri d'Interior d'Itàlia, per exemple, ha ordenat la suspensió temporal de l'espai Schengen amb Espanya arran d'aquesta crisi. I en plana cultural, la música ha tornat als jardins de Terramar de Sitges amb la novena edició del festival homònim. Sílvia Pérez Cruz, amb la presentació d'Oral Abissal, ha estat la protagonista de la primera vetllada d'enguany, encisant el públic que pràcticament omplia el recinte en una nit marcada, això sí, per una forta xafogó. I tanquem amb els esports. En futbol, empatadors del Barça ahir al segon amistós de la pretemporada davant del Birmingham, equip de la segona divisió anglesa. L'egipci Hamza Abdelkarim va marcar els dos gols.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Quan un amic et demana que el vagis a buscar a l'aeroport un diumenge a les 5 del matí, hi ets. Quan la teva mare marxa de viatge i et queda regar les plantes, hi ets. I quan el teu veí necessita que li cuidis el gat, també hi ets. Perquè quan cal, hi som. Vine a donar sang a Sant Feliu de Codines el dimecres 29 de juliol a l'autobús situat a la plaça Josep Humbert Rosàs de 10 a 2 i de 5 a 9. T'hi esperem. Reserva cita a bancsang.net/donar.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Quan un amic et demana que el vagis a buscar a l'aeroport un diumenge a les 5 del matí, hi ets. Quan la teva mare marxa de viatge i et queda regar les plantes, hi ets. I quan el teu veí necessita que li cuidis el gat, també hi ets. Perquè quan cal, hi som. Vine a donar sang a Sant Feliu de Codines el dimecres 29 de juliol a l'autobús situat a la plaça Josep Humbert Rosàs de 10 a 2 i de 5 a 9. T'hi esperem. Reserva cita a bancsang.net/donar.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, és la una. Us parla Eduard París. Catalunya viu aquest cap de setmana l'operació sortida de les vacances d'agost. A hores d'ara, i pel que fa a la xarxa viària, carrils tallats a la P7, a Fogars de la Selva en sentit Girona i a Castellbisbal, en aquest cas en sentit Tarragona. També un carril tallat a l'A2 a Montblanc cap a Tarragona i un altre també a l'autovia A2 a Jorba en sentit Lleida, en aquest darrer cas a causa d'unes obres. Segons les previsions del Servei Català de Trànsit, entre ahir i avui sortiran de l'àrea de Barcelona uns 570.000 vehicles, mentre que demà diumenge es preveu que n'hi tornin aproximadament uns 250.000. Per la seva banda, l'aeroport de Barcelona també ha començat a operar els més de 3.300 vols previstos per aquesta operació sortida, un 4,7% més que els 3.183 registrats l'any passat en aquest mateix període, segons dades d'AENA. Parlem ara de successos. Un home de 65 anys va morir aquest divendres al vespre en caure del terrat d'un hotel de Salou mentre treballava fent tasques de manteniment d'instal·lacions elèctriques, aigua i altres serveis. Els Mossos d'Esquadra van rebre l'avís poc abans de 9:45 i investiguen les causes de la caiguda mortal, que hauria estat accidental. Els agents també han posat els fets en coneixement del jutjat de guàrdia del Departament d'Empresa i Treball. Més successos. 9 treballadors d'una empresa de processats de farina de Vilamalla a l'Alt Empordà han estat evacuats i 2 d'ells traslladats a centres hospitalaris per una fuita d'amoníac que s'ha produït aquest matí a la teulada de l'edifici. Segons informen els bombers, la fuita ha generat un núvol tòxic a l'exterior i 2 dels treballadors, com diem, han estat evacuats i han requerit trasllat a l'Hospital de Figueres i el Josep Trueta de Girona, tots dos, això sí, en estat lleu. Per la seva banda, Protecció Civil ha activat el pla Procicat. En plana política, el president espanyol Pedro Sánchez ha enviat una carta a la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, i al president del Consell Europeu, Antonio Costa, on expressa la seva profunda preocupació per la reacció d'alguns governs europeus que han mostrat en aquest cas amb la crisi migratòria de Ceuta. Per exemple, el Ministeri d'Interior italià ha ordenat la suspensió temporal de l'espai Schengen amb Espanya arran d'aquesta crisi. I en cultura, la música ha tornat aquest divendres als Jardins de Terramar de Sitges amb la novena edició del Festival homònim. Sílvia Pérez Cruz, amb la presentació d'Oral Abissal, ha estat la protagonista de la primera vetllada d'enguany, encisant el públic que pràcticament omplia el recinte en una nit marcada, això sí, per una forta xafogó. I en els esports, empatadors del Barça al segon amistós de la pretemporada.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Quan un amic et demana que el vagis a buscar a l'aeroport un diumenge a les 5 del matí, hi ets. Quan la teva mare marxa de viatge i et queda a regar les plantes, hi ets. I quan el teu veí necessita que li cuidis el gat, també hi ets. Perquè quan cal, hi som. Vine a donar sang a Sant Feliu de Codines el dimecres 29 de juliol a l'autobús situat a la plaça Josep Umbert Rosàs de 10 a 2 i de 5 a 9. T'hi esperem. Reserva cita a bancsang.net/donar.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Quan un amic et demana que el vagis a buscar a l'aeroport un diumenge a les 5 del matí, hi ets. Quan la teva mare marxa de viatge i et queda regar les plantes, hi ets. I quan el teu veí necessita que li cuidis el gat, també hi ets. Perquè quan cal, hi som. Vine a donar sang a Sant Feliu de Codines el dimecres 29 de juliol a l'autobús situat a la plaça Josep Humbert Rosàs de 10 a 2 i de 5 a 9. T'hi esperem. Reserva cita a bancsang.net/donar.

0: Bon dia, són les dues, us parla Eduard París.
1: Notícies en xarxa, edició migdia.
0: Catalunya viu aquest cap de setmana l'operació sortida de les vacances d'agost.
2: L'aeroport de Barcelona al Prat té previstos més de 3.300 vols fins diumenge, mentre que el Servei Català de Trànsit espera que surtin de l'àrea de Barcelona uns 575.000 vehicles. Per últim, Renfe ha programat prop de 124.400 places d'alta velocitat i llarga distància amb origen o destinació a Catalunya.
0: Repassem la resta de titulars que ens deixa la jornada. Adrià Jurado, bon dia.
3: Bon dia, Eduard.
0: En plana política, el govern espanyol assegura que la situació migratòria a Ceuta ja s'està revertint de mica en mica i que la majoria de les 53.000 persones que es calcula que van passar la frontera del Marroc ja han tornat al seu país.
2: El ministre d'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha actualitzat la xifra de morts fins a les 67 persones.
0: I en successos, un home de 65 anys va morir aquest divendres al vespre en caure del terrat d'un hotel de Salou mentre treballava fent tasques de manteniment d'instal·lacions elèctriques, aigua i altres serveis.
2: I més successos, 9 treballadors d'una empresa de processats de farina de Vilamalla, a l'Alt Empordà, han estat evacuats i dos d'ells traslladats a centres hospitalaris per una fuita d'amoníac que s'ha produït aquest matí al teulat de l'edifici.
0: Moment ara per conèixer la previsió del temps per a les properes hores. Marc Jaureguizar, bon dia.
4: Hola, què tal? Aquesta primera jornada del mes d'agost ens hem despertat amb unes temperatures molt i molt suaus a una altra vegada a tota la costa catalana, amb molts valors per sobre dels 23-24 graus i també amb un cel molt més tancat a bona part de la costa, que li ha costat a trencar-se sobretot a punts a la Costa Daurada i també de les Terres de l'Ebre. A molts punts a la Catalunya central a primeres hores teníem la presència de molts núvols i la boira a punts com a Ripoll. Però a mesura d'anar passant les hores, aquest cel s'ha anat obrint amb un matí que ha quedat molt assolellat. A aquestes hores del migdia, les temperatures en conjunt no pugen tant com els darrers dies i fins a primeres hores de la tarda, per exemple, al Pla de Lleida, aquestes temperatures s'enfilaran fins als 36 a 38 graus. I a les immediates hores apareixeran ruixats, sobretot als sectors del Pirineu, i haurem d'estar pendents, sobretot, a punts de la Cerdanya, del Ripollès, de l'Alta Garrotxa, perquè aquests ruixats aniran acompanyats de tempesta, descarregaran amb intensitat i molts d'ells amb calamarsa o pedra. A moments aixafat després, l'ambient serà més fresc. Ho anirem seguint, que tingueu molt bona tarda.
0: I en els esports, el Barça va perdre els penals el segon partit de pretemporada contra el Birmingham City després d'empatar 2-2 al temps reglamentari.
2: Els dos gols blaugranes van ser obra de Hamza Abdelkarim, els primers que fa amb el primer equip.
0: La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són les 2:03. Esteu escoltant el Notícies en xarxa, edició migdia. Darrere nostra la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Adrià Jurado i jo mateix, Eduard París. Catalunya viu aquest cap de setmana l'operació sortida de les vacances d'agost. Per una banda, l'aeroport de Barcelona, el Prat, ha començat a operar els 3.332 vols previstos per aquesta operació sortida, un 4,7% més que els 3.183 registrats l'any passat en el mateix període entre juliol i agost, segons dades d'AENA.
2: El dia de més trànsit ha estat aquest divendres, amb 1.142 vols previstos, 61 més que fa un any. Avui n'hi ha 1.085, 65 més que el 2025, i demà diumenge 1.105, 23 més que l'any passat.
0: Passem ara a la xarxa viària, en aquest cas al trànsit. Actualitzem les dades a aquesta hora. I tenim dos carrils tallats a l'AP7, en aquest cas al tram de Vilablareix en sentit Figueres, a causa d'un accident. Un altre accident, en aquest cas, talla un altre carril, al tram de Sant Cugat en sentit sud, en sentit Tarragona, també a l'AP7. I també tenim un carril tallat a l'A2, a Jorba, en aquest cas en sentit Lleida, a causa d'unes obres. En aquest sentit, les retencions a aquesta hora es troben bastant normalitzades a les principals vies més conflictives de la nostra xarxa viària. Seguim parlant del trànsit, perquè segons aquestes previsions del Servei Català, entre ahir i avui sortiran de l'àrea de Barcelona uns 570.000 vehicles, mentre que diumenge es preveu que en tornin aproximadament 250.000.
2: Així tot, el Servei Català de Trànsit descarta que es produeixin un èxode massiu concentrat en aquests dies i treballa amb un escenari de mobilitat elevada, però típica de qualsevol cap de setmana d'estiu. Pel que fa als trens, Renfe ha programat prop de 124.400 places d'alta velocitat i llarga distància amb origen o destinació a Catalunya fins diumenge.
0: Seguim parlant del Servei Català de Trànsit perquè s'han publicat les dades provisionals de sinistralitat fins al 31 de juliol d'aquest any i ha constatat que 80 persones han mort en un total de 76 accidents a la xarxa interurbana, a la xarxa viària, xarxa viària interurbana de Catalunya.
2: La xifra suposa un 9% menys que en el mateix període de l'any passat, quan van perdre la vida 88 persones en 82 sinistres. En comparació amb l'any 2019, any de referència per al compliment d'objectius de reducció, s'han registrat 21 víctimes mortals menys, fet que representa una reducció del 21%.
0: I seguim parlant d'aquest tema, en aquest cas dels conductors que paguen des d'avui, dia 1 d'agost, un preu lleugerament superior per omplir el dipòsit. El motiu és que la rebaixa fiscal sobre els carburants s'ha reduït des d'aquest inici de mes.
2: Fins al juliol l'ajuda era de 15 cèntims per litre i ara passa a ser de 10 cèntims per litre. Això suposa que el preu màxim del litre del carburant pot augmentar en 5 cèntims respecte al que es pagava fins ara. Escoltem alguns clients que han repostat en les darreres hores a la benzinera de la Jonquera.
3: No ho noto perquè com que agafo poc el cotxe, doncs no m'acaba repercutint molt, perquè ho agafo ara per vacances, després fins a setembre no el tornaré a agafar i un o dos cops a la setmana, llavors que no ho noto molt. Ja saben quan els interessa pujar els preus per tenir més beneficis, perquè la gent necessita agafar el cotxe per marxar de vacances.
5: He vingut a posar benzina i pensava que potser que pujaria un parell de cèntims i han pujat 6. Jo faig servir bastant el cotxe per anar a Girona i Barcelona. Barcelona-Girona ho fem servir bastant per anar a la platja i és el pitjor moment perquè estàs tot el dia amunt i avall.
6: La veritat, no ens esperava que fos tant l'augment de cop, sobretot, no? I a més, posant ara benzina, que normalment amb quasi 10 l'omplim, doncs ens ha quedat a 3/4 del dipòsit, o sigui que no és correcte, pel meu parer, i el pitjor moment, a més.

0: El ministre d'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha actualitzat la xifra de morts. 67 persones que han perdut la vida intentant accedir a Espanya des de l'espigó del Tarajal. Ens porta tota la informació Norma Lebrero.
1: En aquestes últimes hores s'ha treballat per reforçar la frontera amb una barrera de contenció marítima a l'espigó fronterer del Tarajal. Són boies i una barrera pneumàtica de mig quilòmetre que sobresurt uns 50 centímetres i que té un metre de fondària per evitar que ningú entri nedant. És la manera de prolongar la frontera dins del mar i que la seva vulneració tingui els mateixos efectes que una frontera terrestre i es puguin fer devolucions en calent. El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha comparegut des de la delegació del govern espanyol a Ceuta i ha dit que la situació s'està revertint.
2: La crisi no se da por cerrada, evidentemente, hasta que no se concluya definitivamente en esa situación. No se da por cerrada, pero decimos que la evolución es absolutamente importante, relevante, que se ha revertido la situación casi en su totalidad. Con lo cual, el despliegue de policía, de guardia civil, de las Fuerzas Armadas, se mantendrá el tiempo imprescindible.
1: El ministre ha evitat criticar la gestió de la crisi feta pel Marroc, de qui ha dit que és un soci absolutament fiable.
3: I referent a aquest tema de la crisi migratòria, el president del govern, Pedro Sánchez, ha enviat avui una carta a la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, i al president del Consell Europeu, Antonio Costa, en què expressa la seva profunda preocupació per la reacció que alguns governs europeus han mostrat amb aquesta crisi de Ceuta.
0: El Ministeri d'Interior d'Itàlia, per exemple, ha ordenat la suspensió temporal de l'espai Schengen amb Espanya arran de la crisi migratòria de Ceuta. A més, s'ha acordat amb el govern francès la possibilitat d'augmentar els controls al llarg de la frontera terrestre entre França i Itàlia. La presidenta italiana, Giorgia Meloni, ha assegurat que es tracta d'una mesura extraordinària, adoptada, segons diu la presidenta italiana, per salvaguardar la seguretat nacional i prevenir possibles repercussions per al seu país.
3: Parlem ara de successos. Un home de 65 anys va morir aquest divendres al vespre en caure del terrat d'un hotel de Salou mentre treballava fent tasques de manteniment d'instal·lacions elèctriques, aigua i altres serveis.
0: Els Mossos d'Esquadra van rebre l'avís poc abans de 9:45 i investiguen les causes de la caiguda mortal, que hauria estat accidental. Al lloc dels fets s'hi van desplaçar patrulles dels Mossos i efectius del sistema d'emergències mèdiques, que no li van poder salvar la vida. Els agents han posat els fets en coneixement del jutjat de guàrdia i del Departament d'Empresa i Treball.
3: I seguim amb successos. 9 treballadors d'una empresa de processats de farina de Vilamalla a l'Alt Empordà han estat evacuats i dos d'ells traslladats a centres hospitalaris per una fuita d'amoniac que s'ha produït aquest matí al teulat de l'edifici.
0: Segons informen els bombers, la fuita ha generat un núvol tòxic a l'exterior de l'edifici i dos dels treballadors evacuats han requerit trasllat a l'Hospital de Figueres i al Josep Trueta de Girona. Ambos han estat lleu. A hores d'ara, la fuita ha disminuït molt, segons els bombers, que encara hi treballen i han establert un perímetre de seguretat al voltant de l'empresa. La fuita no suposa risc per a la població del municipi, segons assegura el COS. A l'Agència Catalana de Notícies, per la seva part, Protecció Civil, ha activat el pla PROCICAT.
3: I encara en successos, els Mossos d'Esquadra investiguen també la mort d'un home del qual se n'ha trobat el cadàver en un contenidor d'una urbanització de Lloret de Mar ahir divendres.
0: Diverses dotacions dels Mossos d'Esquadra i de la policia científica s'han desplaçat al lloc dels fets per fer les comprovacions corresponents. La Divisió d'Investigació Criminal s'ha fet càrrec d'aquesta investigació. Els Mossos consideren el decés una mort violenta.
3: Enguany, la temporada turística, com veiem des de fa setmanes, ve marcada per un context molt especial. Parlem de l'eclipsi solar total que tindrà lloc el proper 12 d'agost i que es podrà veure a diversos punts de Catalunya. En aquest sentit, l'expectació que ha despertat aquest eclipsi es deixa notar al sector turístic, que en aquest cas, per exemple, de les Terres de l'Ebre.
0: A menys de 2 setmanes de l'esdeveniment, l'oferta d'allotjaments és pràcticament inexistent i els pocs establiments que encara tenen disponibilitat han disparat els preus fins a xifres poc habituals. Ens n'informa des de Canal Terres de l'Ebre, Dani Camacho.
4: A les plataformes d'allotjaments, esta setmana ja quedaven els darrers disponibles per passar la nit del 12 d'agost a les Terres de l'Ebre, amb tarifes que oscil·laven els 400 i els 3.600 euros. Els experts expliquen que és una conseqüència habitual en aquest tipus de fenòmens, però alerten de la perillositat que suposen els increments desmesurats. Ho explica el sotsdirector de la Càtedra d'Economia Local i Regional de la URB, Pau Galeana.
5: No es pot intentar esquilmar el turisme.

0: triste pel fet que puntualment tinguéssim un eclipsi, perquè això jugaria en contra dels interessos futurs del territori, de la pròpia empresa que ho fa, perquè si un turista o un visitant puntual, com pot ser per l'eclipsi, surt descontent de l'experiència, no repetirà, no recomanarà.
1: Els experts també posen en context el moment en què arriba el fenomen astronòmic. Si l'eclipsi s'hagués produït en temporada baixa, l'increment percentual dels preus probablement hauria sigut encara més acusat.
0: Perquè ja la temporada alta són els preus més elevats. Per tant, l'increment ha de ser, però dins d'aquesta moderació que comentàvem, però l'increment de preus percentualment hauria sigut més significatiu.
1: També considera que els negocis que sàpiguen convertir el fenomen en una experiència completa seran els que en trauran més profit. Restaurants amb terrasses privilegiades, paquets especials o propostes de menjar per emportar poden beneficiar-se especialment d'una jornada que se preveu excepcional.
2: I per la seva banda, els hotelers de la Costa Daurada preveuen un agost amb xifres d'ocupació similars a les dels darrers anys, amb pics de fins al 95%.
3: Diuen que l'eclipsi arriba en els dies que tradicionalment tenen més demanda turística a la demarcació. Els càmpings auguren un molt bon agost. Ens n'informa des de Tarragona Ràdio, Tere Ortega.
4: La Federació Empresarial d'Hostaleria de la província de Tarragona calcula que l'ocupació aquest agost es mourà entre el 85 i el 90%, a moments àlgids on s'arribarà al 95%. La segona setmana d'agost és històricament la més important de l'any en quant a turisme a les comarques tarragonines. És per això que el portaveu de la Federació, Xavier Guardià, explica a Tarragona Ràdio que amb eclipsi o no, la Costa Daurada presentarà xifres similars a anys anteriors.
5: Estem, diguem-ne, segurament amb la setmana històricament més important, perquè la primera quinzena normalment podríem dir que és la temporada més alta de tota la temporada, no?
4: El juliol s'ha tancat amb una ocupació del 70% i amb l'arribada tardana dels visitants anglesos, francesos i espanyols. El Mundial de Futbol ha endarrerit les vacances d'aquests mercats. Ho confirma Roger Trilles, president de l'Associació de Càmpings de Tarragona Ciutat, que creu que l'agost anirà millor.
6: I molt més bones també pel mes d'agost. Tot fa apuntar que no deixarà de ser una bona temporada també aquesta.
4: L'increment de rutes a l'aeroport de Reus i Port Aventura són claus pels bons resultats de la temporada d'estiu a la demarcació de Tarragona.
2: Pel que fa a la climatologia, Protecció Civil ha activat el Pla Especial d'Emergències per Inundacions, l'INUNCAT, en fase d'alerta per les previsions de pluja intensa a partir d'aquesta tarda.
3: També el Servei Meteorològic de Catalunya informa de probabilitat d'intensitat de pluja superior a 20 litres per metre quadrat en 30 minuts a les Terres de l'Ebre i al Prepirineu i Pirineu Oriental. Es preveu que els xàfecs vagin acompanyats de tempestes, ratxes molt fortes de vent i localment de calamarsa o pedra. En aquest sentit, es demana extremar la prudència en els desplaçaments i en les activitats a l'exterior i mantenir-se informat de les previsions i evolució de les precipitacions a través del mateix Servei Meteorològic de Catalunya, així com consultar l'estat del trànsit.
2: I també recordem que Protecció Civil fa un nou toc d'alerta per la gran afluència de persones a les zones de bany i l'augment dels accidents.
3: Es crida a la responsabilitat i a la prudència, segons asseguren, atès que les altes temperatures estan fent que les zones de bany siguin molt més concorregudes i hi hagi força accidents cada dia. En aquest sentit, es recorda que enguany, a mitjana campanya de bany, ja han mort ofegats 29 banyistes i 55 han resultat ferits. El juliol del 2026 ha estat el més càlid i un dels més secs des del 1950, mantenint la tendència iniciada durant el juny, segons el balanç mensual del Servei Meteorològic de Catalunya.
2: I és que aquests dies de màxima afluència a les platges coincideix amb l'inici de la temporada de la posta d'ous de les tortugues careta al litoral català. D'aquesta manera, el Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica demana màxima prudència per no fer malbé els nius i recorda que en cas de veure una tortuga o un niu, es truqui al 112 i no es molesti l'animal.
3: El primer niu es va localitzar la setmana passada a l'Estartit amb més de 71 ous. En el moment de la troballa comença el protocol per protegir la posta i garantir que totes les cries arribin al mar. Escoltem Adrià Dotes, informador ambiental del Parc Natural de Montgrí i les Illes Medes, i Helena Bella, experta en nidificació de tortugues del centre Beta.
7: Vam ajudar a muntar el tancat i hem muntat aquest tancat per prevenir l'entrada de gent, una xarxa per prevenir els possibles depredadors i un toldo per si plou en aquests moments.
8: El que farem a partir d'ara serà fer un control de les temperatures, també de les condicions meteorològiques. Si hi haguessin pluges fortes, risc de danes, doncs aquí intervindríem, però si no fos el cas, es mantindran a platja amb aquest seguiment i poder detectar i estimar quan serà el naixement de les cries i poder doncs, també ajudar-les i garantir que totes arriben a mar.
3: Precisament l'any passat es va marcar un rècord, i és que es van localitzar 11 nius a diverses platges catalanes, la majoria dels quals al delta de l'Ebre. L'augment de la temperatura de l'aigua fa que aquests exemplars estiguin nidificant on abans no ho feien. Marc Vilaür és director general de Polítiques Ambientals i Medi Natural.
9: S'ha detectat un increment substancial de postes de tortuga en tota la zona de l'Adriàtic, del Mediterrani més nord-occidental, la costa d'Itàlia, la costa mediterrània ibèrica, i això és bàsicament un tema que també ens porta a pensar que clarament hi ha un factor d'augment de la temperatura de l'aigua i que les tortugues cada cop busquen més aigües que abans eren molt fredes i que ara cada cop són menys fredes.
3: Així doncs, si es detecta una tortuga o un possible niu, cal mantenir una distància mínima de 10 metres i no tocar l'animal ni els ous. I com us dèiem abans, sobretot també evitar l'ús de llums o flaixos, allunyar persones i gossos de la zona i avisar sobretot immediatament el 112.
2: Parlem de cultura i parlem de música, ja que aquesta ha tornat aquest divendres als Jardins de Terramar de Sitges amb la novena edició del Festival homònim.

0: Sílvia Pérez Cruz, amb la presentació d'Oral Abissal, ha estat la protagonista de la primera vetllada d'enguany, encisant el públic, que pràcticament omplia el recinte en una nit marcada per una forta xafogor. Fins al 12 d'agost, el festival desplegarà 12 actuacions de gèneres i estils diversos. Earth, Wind and Fire, Rosana, Joan Dausà, This is Michael, són alguns dels noms que passaran per uns jardins que ofereixen també propostes locals amb el cicle Imprescindibles. El Terramar, doncs, arrenca amb un 75% d'entrades venudes per a tota la programació, un 5% més que el primer dia de l'any passat.
1: I tenim també Castells, en aquest cas la colla Joves Xiquets de Valls s'apunta avui un any més al compromís a la Diada de Màrtirs Street a Vilafranca del Penedès. Ens ho explica des de Ràdio Ciutat de Valls, Eric Rosique.
2: Els del carrer d'en Gasó preveuen una actuació amb castells bàsics de 9 i de la gamma alta de 8 i descarten el pilar de 8 amb forra i manilles que van descarregar la temporada passada però que encara no han provat a les places. Serà l'últim test abans de la Fira Agost a la plaça del Blat. Compartiran plaça amb els castells de Barcelona que tornen a actuar amb l'objectiu de completar els 3 castells de 8. Els barcelonins tenen com a intenció el 2 de 7, el 7 de 8 i no descarten intentar com a millor castell i novetat el 5 de 8. Finalment, la colla local, els Xicots de Vilafranca, confien portar el 4 de 8, el 3 de 8 i el 2 de 7 a falta del darrer assaig d'aquest divendres. Els vilafranquins no han portat encara el 3 i el 2 aquesta temporada i confien en fer-ho a la plaça de la Vall del Castell de Vilafranca del Penedès. La Diada de Màrtirs Street es celebrarà aquest dissabte a 2:15 PM del vespre.
1: Són les 2:21. Anem a parlar d'esports.
3: Notícies en xarxa. Esports.
1: Comencem parlant de futbol, del Barça, que va perdre als penals el segon partit de pretemporada contra el Birmingham City després d'empatar 2 al temps reglamentari. Els dos gols blaugranes van ser obra de Hamza Abdelkarim, els dos primers que marca amb el primer equip. L'escoltem.
4: Amazing, of course. Really happy.
5: És increïble, és clar. Estic molt content i espero que tant l'equip com jo puguem continuar treballant i millorant partit rere partit. És clar que treballem cada setmana per millorar. El Birmingham era un rival complicat, un equip molt físic, i això s'ha notat sobre la gespa, però ha estat un bon partit.
0: En el partit disputat a St. Andrews va debutar un dels nous fitxatges, l'atacant alemany Karim Adeyemi. També va tenir minuts el defensa Gerard Martín.
6: Bueno, un equip molt, molt físic i que es nota que porta més ritme que nosaltres i, bueno, al principi ens ha costat una mica, però, bueno, crec que a poc ens hem anat adaptant bé i al final aquests partits, que és el principi de pretemporada, el més important és competir i també hem tingut bons moments de joc i crec que ens hem de quedar amb això. No, això, que tot i ser un equip molt jove i que hem començat la pretemporada fa res, que hem estat prou bé durant tot el partit i, bueno, a poc pues, anirem millorant les coses que hem fet malament avui, però bueno, en línies generals, content.
1: El Barça, per cert, també ha fet oficial el fitxatge de l'extrem belga del Bruges, Jesse Bissiwu, que tindrà fitxa del filial i signa per 5 temporades.
0: Mentrestant, Ter Stegen ha arribat aquest divendres a Amsterdam per incorporar-se a l'Ajax de Mitchell.
1: Per la seva banda, l'Espanyol juga avui a les 4 de la tarda al Riverside Stadium contra el Middlesbrough.
0: El futbolista perico Edo Expósito recordava ahir que ja falta poc perquè comenci la Lliga i que esperen la incorporació de més jugadors.
7: Ja portem uns quants partits i mica en mica agafant sensacions. Al final queden ara 2 partits i comença la Lliga. Motivats perquè ja queda molt poc per començar, tornar a la competició i esperant també que vinguin més companys.
1: Seguim amb partits de pretemporada, perquè avui se'n juguen molts. Per exemple, a les 6 de la tarda, en aquest cas, el Badalona Women s'estrena davant el Montpellier francès en un partit que es juga a Peralada. La prèvia des de Ràdio Ciutat de Badalona, Sílvia Pujol.
8: El Badalona Women s'enfrontarà avui a la tarda contra el Montpellier en el primer amistós de la pretemporada. Jugaran a les 6 de la tarda al Municipal de Peralada, en el que serà el debut d'alguns dels nous fitxatges que ha fet el club. S'espera que l'entrenador Marc Ballester decideixi donar minuts a la majoria de les jugadores perquè totes puguin agafar rodatge i cap carregui treball de més a les cames. El tècnic també valora aquest primer partit com un exercici per provar les noves dinàmiques de l'equip.
9: Sí, comencem aquest dissabte contra el Montpellier, després tenim un doble partit la setmana que ve, però al final jo ja li he dit al grup que per mi el més important i el que marcarà si la pretemporada ha sigut útil o no és arribar a Lezama a finals d'agost i puntuar, sumar de 3, que seria l'objectiu que ara mateix ens marquem.
8: El rival, el Montpellier, és un club històric del futbol femení francès que el curs passat va quedar en desena posició a la Lliga. Per preparar l'enfrontament, les jugadores del Badalona Women s'han estat entrenant al Car de Sant Cugat, que disposa d'un camp amb gespa natural.
1: Seguim amb més amistosos, en aquest cas el Sabadell, que juga a les 8 de la tarda contra l'Andorra, precisament al Car de Sant Cugat.
0: Serà l'endemà d'un altre amistós que es va disputar ahir contra l'Inter Escaldes Andorrà i que va acabar amb una victòria per 1-0. Ens n'informa des de Ràdio Sabadell, Sergi Parc.
10: Segon amistós d'aquesta setmana pel Sabadell i segona victòria. L'equip de Ferran Costa es va imposar ahir 1-0 a l'Inter Escaldes de la primera divisió andorrana amb un solitari gol de Rodrigo Escudero en el minut 12 de partit després de culminar una gran jugada individual. Bona part dels jugadors arlequinats importants de la plantilla es van quedar a la banqueta, tenint en compte que avui el centre d'esports torna a jugar. Un dels que sí que va completar els 90 minuts va ser el polivalent futbolista Eneko Aguilar.
11: L'any passat no vaig estar a la pretemporada i me van avisar que va ser molt dura. I és veritat, les dues primeres setmanes han sigut molt dures, però bueno, a poc ja agafant ritme i content.
10: Ahir va ser un enfrontament sense massa història a les instal·lacions de Sant Oleguer, però avui el nivell puja amb el duel contra l'Andorra. És a dir, es veuen les cares dos equips que enguany coincidiran a segona divisió i serà, sens dubte, una bona prova de foc.
11: Jo crec que hem de mirar partit a partit, entreno a entreno, i demà tenim l'Andorra, un partit que segur serà molt difícil, però bueno, intentarem lluitar i guanyar.
10: El partit d'avui entre el Sabadell i l'Andorra arrenca a les 8 del vespre i tindrà lloc al Car de Sant Cugat a porta tancada.
1: I acabem explicant que ja s'han fet públics els horaris de la primera jornada de Lliga de la Primera Federació.
0: El Sant Andreu debutarà dissabte 29 d'agost al Camp de l'Osca. L'Europa rebrà el Jaén diumenge 30 i el Nàstic també jugarà el diumenge a casa contra el Saragossa.
1: Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere la nostra producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, que us ha parlat Adrià Jurado i un servidor, Eduard París. Gràcies per escoltar-nos.
12: La xarxa de comunicació local.
13: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
3: Això va de creativitat amb l'artista empordanesa Roser Martínez.
14: Avui va de fregar plats. Estava davant la pica, amb les mans dins l'aigua i el cap volant al meu món. Ja saps, aquests moments en què estàs físicament present, però mentalment estàs en un altre lloc. Doncs entre escuma i sabó, pam, se'm va acudir una idea boníssima. Feia temps que volia alguna cosa diferent per una nova dinàmica creativa, per un taller nou que estic preparant. I no va ser ni davant l'ordinador, ni amb una llibreta a la mà, ni sota pressió. Va ser fregant plats. I és que quan fem una tasca repetitiva i automàtica, el cervell es relaxa i entra en el que s'anomena mode xarxa per defecte. I sí, aquest és el nom científic. És una xarxa real del cervell que s'activa quan no estem concentrats en cap tasca externa concreta. De fet, s'activa quan fem coses automàtiques, com per exemple, quan estàs somiant despert, quan estàs caminant, o conduint, o fregant plats. En aquest estat, de fet, estàs recordant, o reflexionant, o potser imaginant futurs possibles. No estàs forçant res. I és molt més fàcil que apareguin connexions inesperades. Perquè l'estat mode xarxa per defecte que et deia fa que el cervell, en lloc de quedar-se aturat, comença a fer connexions internes. I això va bé perquè barreja idees, relaciona records, imagina solucions i sovint genera idees molt, però que molt creatives. I per això, tantes bones idees apareixen en el moment de la dutxa, o quan estàs cuinant o estenent la roba, o com a mi, fregant plats. I això no és màgia, és neurociència. Així que la propera vegada que estiguis en un bloqueig, No cal que et trenquis les banyes. Fes una pausa, agafa l'escombra i qui sap si mentre escombres la cuina apareixerà la gran idea o no. Però de ben segur que acabes amb la cuina ben neta.
12: La xarxa de comunicació local.
1: Bon dia, són 2:45, us parla Eduard París.
3: Notícies en xarxa, edició migdia.
1: Catalunya viu aquest cap de setmana l'operació sortida de les vacances d'agost.
0: L'aeroport de Barcelona al Prat té previstos més de 3.300 vols fins diumenge, mentre que el Servei Català de Trànsit espera que surtin de l'àrea de Barcelona uns 575.000 vehicles. Per últim, Renfe ha programat prop de 124.400 places d'alta velocitat i llarga distància, amb origen o destinació a Catalunya.
1: Repassem ara la resta de titulars que ens deixa la jornada. Adrià Jurado, bon dia.
0: Bon dia, Eduard.
1: En plana política, el govern espanyol assegura que la situació migratòria a Ceuta ja s'està revertint i que la majoria de les 53.000 persones que es calcula que van passar la frontera del Marroc han tornat ja al seu país.
0: El ministre d'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha actualitzat la xifra de morts fins a les 67 persones.
1: I en successos, un home de 65 anys va morir aquest divendres al vespre en caure del terrat d'un hotel de Salou mentre treballava fent tasques de manteniment d'instal·lacions elèctriques, aigua i altres serveis.
0: I més successos, 9 treballadors d'una empresa de processats de farina de Vilamalla, a l'Alt Empordà, han estat evacuats i dos d'ells traslladats a centres hospitalaris per una fuita d'amoníac que s'ha produït aquest matí al teulat de l'edifici.
1: Anem a conèixer ara la previsió del temps per a les properes hores. Marc Jaureguizar, bon dia.
15: Hola, què tal? Aquesta primera jornada del mes d'agost ens hem despertat amb unes temperatures molt i molt suaus a una altra vegada a tota la costa catalana, amb molts valors per sobre dels 23-24 graus i també amb un cel molt més tancat a bona part de la costa, que li ha costat atrencar-se sobretot a punts a la Costa Daurada i també de les Terres de l'Ebre. A molts punts a la Catalunya central a primeres hores teníem la presència de molts núvols i la boira a punts com a Ripoll. Però a mesura que han anat passant les hores, aquest cel s'ha anat obrint amb un matí que ha quedat molt assolat. A aquestes hores del migdia, les temperatures en conjunt no pugen tant com els darrers dies i fins a primeres hores de la tarda, per exemple, al Pla de Lleida, aquestes temperatures s'enfilaran fins als 36 a 38 graus. I a les immediates hores apareixeran ruixats, sobretot als sectors del Pirineu, i haurem d'estar pendents, sobretot a punts de la Cerdanya, del Ripollès, de l'Alta Garrotxa, perquè aquests ruixats aniran acompanyats de tempesta, descarregaran amb intensitat i molts ells amb calamarsa o pedra. A moments de xàfec després, l'ambient serà més fresc. Ho anirem seguint, que tingueu molt bona tarda.
1: I en els esports, el Barça va perdre els penals el segon partit de pretemporada contra el Birmingham després d'empatar 2 al temps reglamentari.
0: Els dos gols blaugranes van ser obra de Hamza Abdelkarim, els primers que fa amb el primer equip.
1: La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són les 2:33. Esteu escoltant el Notícies en xarxa, edició migdia. Darrere nostre la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Adrià Jurado i jo mateix, Eduard París. Catalunya viu aquest cap de setmana l'operació sortida de les vacances d'agost. Per una banda, l'aeroport de Barcelona al Prat ha començat a operar els més de 3.300 vols previstos per aquesta operació sortida, concretament 3.332, un 4,7% més que els 3.183 registrats l'any passat en el mateix període entre juliol i agost, segons les dades d'AENA.
0: El dia de més trànsit ha estat aquest divendres, amb 1.142 vols previstos, 61 més que fa un any. Avui n'hi ha 1.085, 65 més que el 2025. I demà diumenge, 1.105, 23 més que l'any passat.
1: Pel que fa a la xarxa viària del trànsit, a hores d'ara, situació molt normalitzada. Únicament ressaltar els dos carrils tallats que hi ha a l'autopista AP7, al tram de Vilablareix, en sentit Figueres, i també un carril tallat a l'AP7, també al tram de Castellbisbal i Sant Cugat, en sentit Tarragona. Seguim parlant del Servei Català de Trànsit perquè s'han publicat, com diem, les previsions que comentem que entre ahir i avui sortiran de l'àrea de Barcelona uns 570.000 vehicles, mentre que s'espera que demà en tornin aproximadament 250.000.
0: Així, tot el Servei Català de Trànsit descarta que es produeixi un èxode massiu concentrat en aquests dies i treballa en un escenari de mobilitat elevada, però típica de qualsevol cap de setmana d'estiu. Pel que fa als trens, Renfe ha programat prop de 124.400 places d'alta velocitat i llarga distància, amb origen o destinació a Catalunya fins al diumenge.
1: També s'han publicat les dades provisionals de sinistralitat fins al 31 de juliol d'aquest any i es constata que 80 persones han mort en 76 accidents a la xarxa viària interurbana de Catalunya.
0: La xifra suposa un 9% menys que en el mateix període de l'any passat, quan van perdre la vida 88 persones en 82 sinistres. En comparació amb el 2019, any de referència per al compliment d'objectius de reducció, s'han registrat 21 víctimes mortals menys, fet que representa una reducció del 21%.
1: I encara en mobilitat, els conductors paguen des d'avui un preu lleugerament superior per omplir el dipòsit de benzina. El motiu és que la rebaixa fiscal sobre els carburants s'ha reduït a partir d'avui 1 d'agost.
0: Fins al juliol, l'ajuda era de 15 cèntims per litre i ara passa a ser de 10 cèntims per litre. Això suposa que el preu màxim del litre del carburant pot augmentar en 5 cèntims respecte al que es pagava fins ara. Escoltem alguns dels clients que han repostat en les darreres hores a la benzinera de la Jonquera.
16: No ho noto perquè com que agafo poc el cotxe, doncs no m'acaba repercutint molt, perquè ho agafo ara per vacances, després fins a setembre no el tornaré a agafar, i un o dos cops a la setmana, llavors que no ho noto molt. Ja saben quan els interessa pujar els preus per tenir més beneficis, perquè la gent necessita agafar el cotxe per marxar de vacances.
17: He vingut a posar benzina i pensava que potser que pujaria un parell de cèntims i han pujat 6. Jo faig servir bastant el cotxe per anar a Girona i Barcelona. Barcelona i Girona ho fem servir bastant per anar a la platja. I és el pitjor moment, perquè estàs tot el dia amunt i avall.
18: La veritat, no ens esperava que fos tant l'augment de cop, sobretot, no? I, a més, posant ara benzina, que normalment amb quasi 10 l'omplim, doncs ens ha quedat a 3/4 del dipòsit. O sigui que no és correcte, pel meu parer. I el pitjor moment, a més, començant avui les vacances per molta gent. Però, bueno, és el que tenim.
0: La mesura forma part del calendari previst pel Reial Decret Llei 18-2026, que estableix una retirada gradual dels ajuts extraordinaris aprovats per fer front a la crisi energètica. La norma també preveu que la rebaixa fiscal sigui superior a la prevista si l'IPC de la benzina o el gasoil supera en més d'un 15% el registrat el mateix mes de l'any anterior.
1: Parlem ara de política. El govern espanyol assegura que la situació migratòria a Ceuta ja s'està revertint de mica en mica i que la majoria de les 53.000 persones que es calcula que van travessar la frontera del Marroc ja han tornat al seu país.
0: El ministre d'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha actualitzat la xifra de morts. 67 persones han perdut la vida intentant accedir a Espanya des de l'espigó del Tarajal. Ens porta tota la informació Norma Lebrero.
8: En aquestes últimes hores s'ha treballat per reforçar la frontera amb una barrera de contenció marítima a l'espigó fronterer del Tarajal. Són boies i una barrera pneumàtica de mig quilòmetre que sobresurt uns 50 centímetres i que té un metre de fondària per evitar que ningú entri nedant. És la manera de prolongar la frontera dins el mar i que la seva vulneració tingui els mateixos efectes que una frontera terrestre i es puguin fer devolucions en calent. El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha comparegut des de la delegació del govern espanyol a Ceuta i ha dit que la situació s'està revertint.
19: La crisi no se da por cerrada, evidentemente, hasta que no se concluya definitivamente en esa situación. No se da por cerrada, pero decimos que la evolución es absolutamente importante, relevante, que se ha revertido la situación casi en su totalidad. Con lo cual, el despliegue de policía, de guardia civil, de las Fuerzas Armadas, se mantendrá el tiempo imprescindible.
8: El ministre ha evitat criticar la gestió de la crisi feta pel Marroc, de qui ha dit que és un soci absolutament fiable.
1: I arran de tot aquest tema de la crisi migratòria, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha enviat avui una carta a la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, i al president del Consell Europeu, Antonio Costa, on expressa la seva profunda preocupació per la reacció que alguns governs europeus han mostrat amb aquesta crisi de Ceuta.
0: El Ministeri d'Interior d'Itàlia, per exemple, ha ordenat la suspensió temporal de l'espai Schengen amb Espanya, arran d'aquesta crisi migratòria. A més, s'ha acordat amb el govern francès la possibilitat d'augmentar els controls al llarg de la frontera terrestre entre França i Itàlia.
1: Tot i això, la normalitat ha marcat aquest matí el pas fronterer del Voló als Pirineus Orientals, malgrat aquest anunci del govern francès de reforçar-ne els controls arran d'aquesta crisi.
0: A l'entrada de França no s'hi observa una presència més gran de gens que en una jornada habitual, i els controls es limiten a aturades puntuals a furgonetes, cotxes i motos.
1: Parlem ara de successos. Un home de 65 anys va morir ahir al vespre en caure del terrat d'un hotel de Salou mentre treballava fent tasques de manteniment d'instal·lacions elèctriques, aigua i altres serveis.
0: Els Mossos d'Esquadra van rebre l'avís poc abans de 9:45 i investiguen les causes de la caiguda mortal, que hauria estat accidental. Al lloc dels fets s'hi van desplaçar patrulles dels Mossos i efectius del sistema d'emergències mèdiques, que no li van poder salvar la vida. Els agents han posat els fets en coneixement del jutjat de guàrdia i del Departament d'Empresa i Treball.
1: I més successos. Avui, 9 treballadors d'una empresa de processats de farina de Vilamalla, a l'Alt Empordà, han estat evacuats i dos d'ells traslladats a centres hospitalaris per una fuita d'amoníac que s'ha produït al teulat de l'edifici.
0: Segons informen els bombers, la fuita ha generat un núvol tòxic a l'exterior de l'edifici i dos dels treballadors evacuats han requerit trasllat a l'Hospital de Figueres i al Josep Trueta de Girona. Ambdós han estat lleu. A hores d'ara, la fuita ha disminuït molt, segons els bombers, que encara hi treballen, i han establert un perímetre de seguretat al voltant de l'empresa. La fuita no suposa cap risc per a la població del municipi, segons assegura el cos de bombers. Per la seva part, Protecció Civil ha activat el pla PROSICAT.
1: I encara en successos, els Mossos investiguen la mort d'un home del qual se n'ha trobat el cadàver en un contenidor d'una urbanització de Lloret de Mar aquest divendres.
0: Diverses dotacions dels Mossos d'Esquadra i de la Policia Científica s'han desplaçat al lloc dels fets per fer les comprovacions corresponents. La Divisió d'Investigació Criminal s'ha fet càrrec d'aquesta investigació. Els Mossos consideren el decés una mort violenta.
1: Enguany, la temporada turística ve marcada per un context molt especial, com és el de l'eclipsi solar total, que tindrà lloc el proper 12 d'agost i que es podrà veure des de diferents punts del nostre territori. D'aquesta manera, l'expectació que ha despertat aquest fenomen es deixa notar al sector turístic, especialment a les Terres de l'Ebre.
0: A menys de 2 setmanes de l'esdeveniment, l'oferta d'allotjaments és pràcticament inexistent i els pocs establiments que encara tenen disponibilitat han disparat els preus fins a xifres poc habituals. Des de Canal Terres de l'Ebre, Dani Camacho.
20: A les plataformes d'allotjaments, esta setmana ja quedaven els darrers disponibles per passar la nit del 12 d'agost a les Terres de l'Ebre, amb tarifes que oscil·laven els 400 i els 3.600 euros. Els experts expliquen que és una conseqüència habitual en aquest tipus de fenòmens, però alerten de la perillositat que suposen els increments desmesurats. Ho explica el sotsdirector de la Càtedra d'Economia Local i Regional de la URB, Pau Galeana.
21: No es pot intentar esquilmar al turista pel fet que puntualment tinguéssim un eclipsi, perquè això jugaria en contra dels interessos futurs del territori, de la pròpia empresa que ho fa, perquè si un turista o un visitant puntual, com pot ser per l'eclipsi, surt descontent de l'experiència, no repetirà, no recomanarà.
20: Els experts també posen en context el moment en què arriba el fenomen astronòmic. Si l'eclipsi s'hagués produït en temporada baixa, l'increment percentual dels preus probablement hauria sigut encara més acusat.
21: Perquè ja la temporada alta són els preus més elevats. Per tant, l'increment ha de ser, però dins d'aquesta moderació que comentàvem, però l'increment de preus percentualment hauria sigut més significatiu.
20: També considera que els negocis que sàpiguen convertir el fenomen en una experiència completa seran els que en trauran més profit. Restaurants amb terrasses privilegiades, paquets especials o propostes de menjar per emportar poden beneficiar-se especialment d'una jornada que se preveu excepcional.
1: D'altra banda, i a nivell més general, però seguim parlant de turisme, el Centre de Visitants de la Garriga, al Vallès Oriental, proposa una oferta turística variada durant aquest proper mes d'agost.
0: La seu de recepció es trasllada les tardes de dissabte a l'edifici de Can Raspall, uns caps de setmana que arriben farcits d'activitats guiades, més enllà de les rutes disponibles per l'entorn natural. Des de Ràdio Silenci, Jordi Roig.
2: Als mesos de juliol i agost ja hi ha un gran moviment de visitants per la Garriga, especialment al cap de setmana. Per aquesta raó, s'aprofita els dissabtes per fer una oferta especial per poder conèixer alguns dels edificis modernistes i llocs més icònics del municipi, sense perdre de vista l'entorn natural del Parc del Montseny. Una de les dinamitzadores del Centre de Visitants de la Garriga, Montse Piñero, explica que s'espera molt públic estranger que vingui al municipi.
4: Nosaltres és important, durant aquests mesos de juliol i agost, el públic que ve de l'exterior, sobretot de França, gent d'Anglaterra, etc., i dels Països Baixos també tenim força gent, que venen a buscar, per una banda, termalisme, per altra banda, cultura.
2: El turisme termal i el modernisme porten un gran volum de persones a la Garriga el mes d'agost, amb predomini del turista de la demarcació de Barcelona i una creixent presència de turista internacional, sobretot de França.
1: Protecció Civil ha activat el Pla Especial d'Emergències per Inundacions, l'Inuncat, en fase d'alerta per les previsions de pluja intensa a partir d'aquesta tarda.
0: El Servei Meteorològic de Catalunya també informa de la probabilitat d'intensitat de pluja superior a 20 litres per metre quadrat en 30 minuts a les Terres de l'Ebre i també al Prepirineu i Pirineu Oriental. Es preveu que aquests xàfecs vagin acompanyats de tempesta, ratxes molt fortes de vent i localment de calamarsa o pedra. En aquest sentit, es demana extremar la prudència en els desplaçaments i en les activitats a l'exterior i mantenir-se informat de les previsions i evolució de les precipitacions a través del mateix Servei Meteorològic de Catalunya, així com consultat també l'estat del trànsit.
1: Seguim parlant de Protecció Civil perquè s'ha fet un nou toc d'alerta per la gran afluència de persones a les zones de bany i l'augment dels accidents.
0: Es crida a la responsabilitat i a la prudència, atès que aquestes altes temperatures estan fent que totes les zones de bany siguin molt més concorregudes i hi hagi força accidents cada dia, segons asseguren des de Protecció Civil. En aquest sentit, es recorda que enguany, a mitjan campanya de bany, ja han mort ofegades 29 banyistes i 55 han resultat ferides. Aquests dies de màxima afluència a les platges coincideixen amb l'inici de la temporada de la posta d'ous de les tortugues careta al litoral català.
1: Obrim plana local. Els Mossos d'Esquadra intensifiquen la vigilància marítima al litoral de Castell Caproig, a la Costa Brava.
0: És una de les mesures que es prenen davant la vandalització de boies ecològiques en aquest entorn els darrers dies. Des de Ràdio Palamós, Carles Ribas.
22: Una dotzena de boies que delimiten l'espai de bany en diferents punts litorals de l'espai d'interès natural Castell Caproig han aparegut vandalitzades aquesta setmana. L'Ajuntament de Palamós ja ha iniciat el procés per reposar-les, mentre que Mossos d'Esquadra reforçarà la vigilància a la zona. Ho ha confirmat l'inspector Jordi Uller, cap de l'àrea marítima de la Policia de la Generalitat.
23: Primer, buscar testimonis, buscar imatges, a veure qui va poder sortir dilluns per la nit. No, de fet, des que ens van instal·lar, tenint l'antecedent de l'any passat, hem estat tot el cap de setmana patrullant, però que evidentment que ara saturarem un altre cop la zona i ens posarem amb una vigilància més intensa.
22: L'inspector Uller ha confirmat que l'acció vandàlica s'atribueix a persones que volen poder arribar amb les seves embarcacions fins a la mateixa línia de costa.
1: I d'altra banda, Vall d'Oreix, entitat municipal descentralitzada, al terme municipal de Sant Cugat, és una de les zones de l'àrea metropolitana de Barcelona amb més vulnerabilitat a la gentrificació climàtica.
0: Així ho indica el primer índex metropolità que ha analitzat 36 municipis de l'àrea metropolitana de Barcelona i que permet consultar barri a barri i pràcticament bloc a bloc el risc que determinats entorns esdevinguin més cars i acabin expulsant la població més vulnerable a causa del seu atractiu ambiental. Ens amplia la informació des de Cugat Mèdia, la Sara Vella.
24: L'eina d'accés lliure l'ha desenvolupat un equip d'investigadores de l'Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals de la Universitat Autònoma de Barcelona. A part de Vall d'Oreix, el mapa també assenyala les planes, la floresta i algunes zones del centre de Sant Cugat com a zones vulnerables. Sentim Amàlia Calderón, investigadora del projecte.
25: Cada vegada més, les zones que siguin climàticament, que siguin més adaptades, que tinguin més espai verd, un espai públic de qualitat, ombra, un parc de l'habitatge preparat, hi ha un risc que això generi unes dinàmiques de gentrificació i d'especulació.
24: Per elaborar aquest mapa i dibuixar quines són les zones amb més risc, han combinat indicadors ambientals, socials i d'habitatge. Entre d'altres, s'han analitzat paràmetres com la temperatura, la contaminació, la proximitat a espais verds, l'antiguitat dels edificis, la presència de població vulnerable, l'habitatge de lloguer o la disponibilitat d'equipaments i refugis climàtics. El resultat és un índex predictiu, és a dir, que no indica que un barri ja estigui patint aquest procés, sinó que identifica aquelles zones que reuneixen les condicions perquè es pugui produir en el futur.
1: Obrim ja el bloc cultural parlant de música, que ha tornat aquest divendres als Jardins de Terra Mar de Sitges amb la novena edició del Festival homònim.

0: Sílvia Pérez Cruz amb la presentació d'Oral Abissal ha estat la protagonista de la primera vetllada d'enguany, encisant el públic que pràcticament omplia el recinte en una nit marcada per una forta aixafogor. Fins al 12 d'agost, el festival desplegarà 12 actuacions de gèneres i estils diversos. Earth, Wind and Fire, Rosana, Joan Dausà, This is Michael són alguns d'aquests noms que passaran per uns jardins que ofereixen també propostes locals amb el cicle Imprescindibles. El Terramar arrenca amb un 75% d'entrades venudes per a tota la programació, un 5% més que el primer dia de l'any passat.
1: Seguim amb més festivals. El cantant italià Zucchero ha estat l'encarregat de donar el tret de sortida a la segona edició del Festival Mar d'Estiu a Santa Susana, al Maresme, on ha fet parada en el marc de la gira per commemorar el quart de segle del seu gran hit Baila.

0: La cita s'allargarà fins al 17 d'agost i portarà a l'escenari maresmenc artistes com Sergio Dalma, Joan Dausà, Ginestà, Els Amics de les Arts o Leire Martínez, entre d'altres. El festival, a més, combina els espectacles musicals principals amb altres en un escenari situat a l'exterior de l'escenari principal, amb una proposta d'oci nocturn a través també d'un Garden Village i una àmplia oferta gastronòmica.
1: Són les 2:51, moment de parlar d'esports.
2: Notícies en xarxa. Esports.
1: Comencem parlant de futbol, del Barça, que va perdre els penals al segon partit de la pretemporada contra el Birmingham City després d'empatar 2 al temps reglamentari. Els dos gols blaugranes van ser obra de Hamza Abdelkarim, els dos primers que fa amb el primer equip.
3: Amazing, of course. Really happy.
4: És increïble, és clar. Estic molt content i espero que tant l'equip com jo puguem continuar treballant i millorant partit rere partit.
3: We're working every...
4: És clar que treballem cada setmana per millorar. El Birmingham era un rival complicat, un equip molt físic, i això s'ha notat sobre la gespa, però ha estat un bon partit.
3: But, it was a good game.
0: En el partit disputat a St. Andrews va debutar un dels nous fitxatges, l'atacant alemany Karim Adeyemi.
1: El Barça, per cert, també ha fet oficial el fitxatge de l'extrem belga del Bruges, Jesse Bissiou, que tindrà fitxa del filial i signa per 5 temporades.
0: Mentrestant, Ter Stegen ha arribat aquest mateix divendres a Amsterdam per incorporar-se a l'Ajax de Mitchell.
1: I per la seva banda, l'Espanyol juga a les 4 de la tarda al Riverside Stadium contra el Middlesbrough.
0: El futbolista perico Edu Expósito recordava ahir que ja falta poc perquè comenci la Lliga i que esperen la incorporació de més jugadors.
5: Ja portem uns 4 partits i mica en mica agafant sensacions. Al final queden ara 2 partits i comença la Lliga. Motivats perquè ja queda molt poc per començar, tornar a la competició i esperant també que vinguin més companys.
1: Seguim parlant de futbol i d'amistosos de pretemporada, en aquest cas a la segona federació. El Reus Ready s'enfrontarà al Manresa a partir de 8:15. La prèvia d'aquest partit des de la nova ràdio, Aleix Pérez.
6: Els reusencs juguen el seu primer partit aquest dissabte a les 7 de la tarda a l'annex de l'estadi municipal davant el Manresa. Aquesta serà la primera oportunitat de veure l'ama del nou entrenador, especialment a l'hora de definir la línia defensiva. La renovació de Lluís Lacasens pot comportar mantenir 3 centrals en fase de construcció, encara que Veo, el Tarragoní o Andy Alarcón poden avançar-se fins al pivot. El mateix Albacar ha destacat la importància de provar moviments en aquesta mena de partits.
7: Potser amb 5 centrals potser estaríem valorant més l'opció de jugar amb 3, com molt bé dius, però bueno, vull provar coses. Crec que estem en pretemporada, és una bona època per a provar coses, canviar sistemes si s'han de canviar. Ara és quan d'alguna manera ens podem equivocar.
6: L'enfrontament, però, es disputarà a porta tancada i els aficionats reusencs hauran d'esperar fins dilluns per veure el seu equip al Torneig Històrics de Barcelona.
0: I més partits de pretemporada a les 7, Olot, Nàstic de Tarragona, també Espanyol B, Sant Andreu i l'Escala Badalona.
1: Des d'Olot Televisió, en aquest cas, escoltem la prèvia del partit entre l'Olot i el Nàstic per Aniol Puigvert.
8: L'Olot està a punt per rebre el Nàstic de Tarragona de Primera Federació. Els de Roger Vidal volen començar a trobar bones sensacions per preparar el primer partit de Lliga que jugarà d'aquí un mes contra l'Ebre. Vidal explica que aquestes setmanes ja s'han començat a treballar aspectes més tècnics i tàctics que es volen posar en pràctica aquest dissabte.
9: Sí, aquesta tercera setmana ha estat la setmana que ja comencem una mica més a introduir conceptes. Les dues primeres han estat per arribar bé als partits, no?, que teníem, els compromisos que teníem amb equips de categoria superior, i aquesta setmana ja està sent més exigent a nivell físic i també a nivell tàctic. Contents amb els jugadors que hem incorporat i també molt contents amb els jugadors del filial i juvenil que estan participant als entrenaments.
8: El partit es jugarà aquest dissabte a les 7 de la tarda a l'estadi municipal.
1: Tenim també la prèvia, en aquest cas, del partit que, com hem explicat, jugaran l'Escala i el Badalona. Des de Ràdio L'Escala ens ho explica Ivan García.
10: El Futbol Club L'Escala disputarà el segon test de pretemporada avui a partir de les 7 de la tarda a casa contra el Badalona, un rival també de la tercera federació. El tècnic escalenc David Gurillo tindrà una nova oportunitat per veure els nous fitxatges i els jugadors que estan en període de prova.
11: gran part de la plantilla era de la zona, no? Relativament de la zona. Ja sabem que l'exigència de la categoria doncs, fa que necessitis jugadors d'un nivell molt alt i en aquesta zona doncs, per densitat de població n'hi ha pocs i necessitem encertar molt bé amb aquestes peces o convèncer jugadors que estan amb altres equips perquè vinguin amb nosaltres.
10: El primer test va ser contra l'Espanyol B i els escalencs van cedir per 0-1.
1: I acabem avui parlant de ciclisme, perquè el Tour de França femení comença aquest migdia a Lausana, Suïssa, amb el gran atractiu de veure en acció la ciclista d'Esplugues de Llobregat, Paula Blasi, l'actual campiona de la Volta a Espanya femenina.
0: Blasi, de 23 anys, arriba al seu primer Tour com a una de les favorites. Aquest any, a banda de la Ronda Espanyola, ha guanyat el Tour femení dels Pirineus, la Volta a Catalunya o l'Amstel Gold Race, una clàssica dels Països Baixos. L'altra catalana del Tour és Mireia Benito, que hi participa per segona vegada.
1: I fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostra la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons que us ha parlat Adrià Jurado i un servidor, Eduard París. Gràcies per escoltar-nos i passeu un bon dissabte.
12: La xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Adrià Jurado. Protecció Civil ha activat el Pla Especial d'Emergències per Inundacions a Catalunya, l'INUNCAT, en fase d'alerta per les previsions de pluja intensa a partir d'aquesta tarda. Unes pluges intenses que es concentraran sobretot a les Terres de l'Ebre i al Prepirineu i Pirineu Oriental. I és que el Servei Meteorològic de Catalunya informa de que en aquestes zones la intensitat de la pluja podria ser superior als 20 litres per metre quadrat en 30 minuts. Es preveu que aquests xàfecs vagin acompanyats de tempesta, ratxes molt fortes de vent i localment de calamarsa o de pedra. I aquest cap de setmana hi ha operació sortida de les vacances d'agost a tot Catalunya. L'aeroport de Barcelona al Prat té previstos més de 3.300 vols fins diumenge, mentre que el Servei Català de Trànsit espera que surtin de l'àrea de Barcelona uns 575.000 vehicles. Per últim, Renfe ha programat prop de 124.400 places d'alta velocitat i llarga distància amb origen o destinació Catalunya. Precisament parlem encara de les afectacions en trànsit, i és que la calçada tallada que hi havia entre Castellbisbal i Martorell ja s'ha aixecat. Per ara només hi ha un carril tallat, i on ara mateix hi ha problemes de circulació és a la Jonquera, a la Nacional 2, on hi ha uns 5 quilòmetres en direcció nord de circulació amb congestió. També a l'AP7, 3,5 quilòmetres, també en direcció nord, és a dir, en els dos sentits, cap a França. I seguim parlant del Servei Català de Trànsit, i és que ha publicat les dades provisionals de sinistralitat fins al 31 de juliol d'aquest any. I ha constatat que 80 persones han mort en 76 accidents a la xarxa viària interurbana de Catalunya. La xifra suposa un 9% menys que en el mateix període de l'any passat, quan van perdre la vida 88 persones en 82 sinistres. I parlem de successos, i és que un home de 65 anys va morir aquest divendres al vespre en caure del terrat d'un hotel de Salou mentre treballava fent tasques de manteniment d'instal·lacions elèctriques, aigua i altres serveis. I encara en plana de successos, 9 treballadors d'una empresa de processats de farina de Vilamalla a l'Alt Empordà han estat evacuats i 2 d'ells traslladats a centres hospitalaris per una fuita d'amoníac que s'ha produït aquest matí al teulat de l'edifici. Aquesta fuita està localitzada en aquesta empresa i no ha de preocupar a la població del voltant. I parlant en clau de política espanyola, el govern espanyol assegura que la situació migratòria a Ceuta ja està revertint de mica en mica i que la majoria de les 53.000 persones que es calcula que van travessar la frontera del Marroc han tornat al seu país.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Quan un amic et demana que el vagis a buscar a l'aeroport un diumenge a les 5 del matí, hi ets. Quan la teva mare marxa de viatge i et queda regar les plantes, hi ets. I quan el teu veí necessita que li cuidis el gat, també hi ets. Perquè quan cal, hi som. Vine a donar sang a Sant Feliu de Codines el dimecres 29 de juliol a l'autobús situat a la plaça Josep Humbert Rosàs de 10 a 2 i de 5 a 9. T'hi esperem. Reserva cita a bancsang.net/donar.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Quan un amic et demana que el vagis a buscar a l'aeroport un diumenge a les 5 del matí, hi ets. Quan la teva mare marxa de viatge i et queda regar les plantes, hi ets. I quan el teu veí necessita que li cuidis el gat, també hi ets. Perquè quan cal, hi som. Vine a donar sang a Sant Feliu de Codines el dimecres 29 de juliol a l'autobús situat a la plaça Josep Umbert Rosàs de 10 a 2 i de 5 a 9. T'hi esperem. Reserva cita a bancsang.net/donar.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Adrià Jurado. Sense incidències a la frontera francesa ni als vols cap a Itàlia per la crisi migratòria de Ceuta. França ha reforçat preventivament els controls a la frontera amb l'estat espanyol, tot i que avui el pas pel Voló ha funcionat amb normalitat. Itàlia també ha establert controls d'entrada per als viatgers procedents d'Espanya, una mesura que, segons Roma, només afecta ciutadans de països extracomunitaris. Des d'Espanya, també el president del PP, Alberto Núñez Feijó, ha carregat contra el govern espanyol. I és que des de Ceuta ha acusat a Pedro Sánchez d'haver actuat tard i de no haver previst una crisi que assegura que era coneguda des de feia dies.
2: És impossible no saber que un contingente tan grande como este no se venía dirigiendo hacia Ceuta desde hacía varios días.
1: Per la seva banda, el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, assegurava aquest matí que la situació ja s'ha revertit i eleva a 67 les persones mortes.
3: Todos aquellos que entraron de una forma ilegal han tenido un conocimiento inmediato y claro que así no se entra en España.
1: També atribueix la normalització a la col·laboració amb el Marroc, que qualifica de soci fiable. I parlem del temps, perquè aquesta tarda Protecció Civil ha activat el pla Inuncat en fase d'alerta davant la previsió de pluges intenses durant aquest vespre. Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, es poden superar els 20 litres per metre quadrat en només 30 minuts a les Terres de l'Ebre i al Prepirineu i Pirineu Oriental. Precisament en aquest Pirineu Oriental ja han començat a caure alguns ruixats, que en aquests poden anar acompanyats de tempestes, fortes ratxes de vent i puntualment de calamarsa o pedra. Davant d'aquesta situació es demana molta prudència, especialment en els desplaçaments a les zones inundables. Tot i la previsió de pluja en alguns punts del territori, el risc d'incendi segueix elevat. Precisament 89 municipis de 15 comarques estan avui en nivell 4 per perill extrem d'incendi forestal. Precisament fa una hora un incendi agrícola a Montblanc ha obligat a tallar la carretera TV-2421 en tots dos sentits. Els bombers hi treballen en 9 dotacions terrestres i un helicòpter bombarder. I parlem en plana de trànsit, i és que des d'aquest dissabte omplir el dipòsit és una mica més car després que s'hagi reduït la bonificació als carburants de 15 a 10 cèntims per litre que es va aplicar per la crisi energètica. I tot això coincidint amb l'inici de les vacances d'agost, on Catalunya viu una intensa operació sortida fins diumenge. L'aeroport del Prat preveu, per exemple, més de 3.300...

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Quan un amic et demana que el vagis a buscar a l'aeroport un diumenge a les 5 del matí, hi ets. Quan la teva mare marxa de viatge i et queda a regar les plantes, hi ets. I quan el teu veí necessita que li cuidis el gat, també hi ets. Perquè quan cal, hi som. Vine a donar sang a Sant Feliu de Codines el dimecres 29 de juliol a l'autobús situat a la plaça Josep Humbert Rosàs de 10 a 2 i de 5 a 9. T'hi esperem. Reserva cita a bancsang.net/donar.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Quan un amic et demana que el vagis a buscar a l'aeroport un diumenge a les 5 del matí, hi ets. Quan la teva mare marxa de viatge i et queda a regar les plantes, hi ets. I quan el teu veí necessita que li cuidis el gat, també hi ets. Perquè quan cal, hi som. Vine a donar sang a Sant Feliu de Codines el dimecres 29 de juliol a l'autobús situat a la plaça Josep Humbert Rosàs de 10 a 2 i de 5 a 9. T'hi esperem. Reserva cita a bancsang.net/donar.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6, us parla Adrià Jurado. Els bombers donen per estabilitzat l'incendi agrícola a Montblanc. El foc s'ha declarat a la zona del Masnou, a tocar de la carretera TV-2421, que ha estat tallada en tots dos sentits al quilòmetre 3. Hi han treballat 10 dotacions terrestres dels bombers, que encara fan tasques de control d'aquest incendi i per donar-lo totalment per finalitzat. També hi ha un helicòpter bombarder i efectius de les ADF. Les flames han afectat una illa buscant entre camps agrícoles, però el càmping Montblanc Park, situat a prop de la zona, no ha patit cap afectació. Encara un altre incendi a l'Alta Ribagorça. Els bombers treballen en la revifada de les flames de l'incendi de Sanet, una situació prevista per la inestabilitat associada a les tempestes que s'acosten. L'objectiu és evitar que el foc superi els barrancs de Lladura i la Coma, amb 6 mitjans aeris desplegats. I és que en tot aquest context de risc d'incendi elevat, avui hi ha 89 municipis de 15 comarques que estan a nivell 4 per perill extrem d'incendi forestal. Però paral·lelament hi ha previsió de pluja en alguns punts dels territoris. Precisament el Servei Meteorològic de Catalunya ha emès un avís per temps violent entre les 6:05 i les 8 del vespre, amb possibilitat de pedra de més de 2 centímetres, ratxes de vent superiors als 90 km per hora, esclafits i tornados o mànegues al Ripollès. Precisament per seguir la previsió del temps, contactem amb Marc Jaureguizar. Bona tarda.
2: Hola, què tal? Acabem aquest dissabte que ha estat al matí molt assolellat i al migdia les temperatures han reculat lleugerament, màximes que els valors més elevats han rondat entre els 37 a 38 graus a vilars com Montesquiu, Tàrrega o a la mateixa ciutat de Lleida. Amb una tarda passada per aigua una altra vegada tot el Pirineu, al sector del Ripollès, Garrotxa, Cerdanya, hem tingut forts patacs d'aigua i també la pluja s'ha deixat veure a la zona dels ports, amb una xafogó molt marcada durant tota la jornada a tota la costa catalana. Demà diumenge ens despertarem amb unes temperatures ja elevades a tota la costa catalana, puntualment seran més elevades a la zona de la Costa Brava i Terres de l'Ebre, i una xafogó que no voldrà marxar. Tornarem a tocar els 40 graus al Pla de Lleida i uns ruixats que tornaran a aparèixer a la tarda a la zona del Pirineu. Ho anirem seguint, que vagi molt bé.
1: I parlem de trànsit i revisem l'estat de les carreteres on ara mateix tenim circulació amb congestió a la frontera, a la Jonquera, a l'AP7 i a la Nacional 2. Respectivament, hi ha 6 quilòmetres i 5 quilòmetres respectivament de congestió en aquest punt. I tot això en el dia en què omplir el dipòsit és una mica més car, després que s'hagi reduït la bonificació als carburants de 15 a 10 cèntims per litre, coincidint amb l'inici...

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Quan un amic et demana que el vagis a buscar a l'aeroport un diumenge a les 5 del matí, hi ets. Quan la teva mare marxa de viatge i et queda regar les plantes, hi ets. I quan el teu veí necessita que li cuidis el gat, també hi ets. Perquè quan cal, hi som. Vine a donar sang a Sant Feliu de Codines el dimecres 29 de juliol a l'autobús situat a la plaça Josep Humbert Rosàs de 10 a 2 i de 5 a 9. T'hi esperem. Reserva cita a bancsang.net/donar.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Quan un amic et demana que el vagis a buscar a l'aeroport un diumenge a les 5 del matí, hi ets. Quan la teva mare marxa de viatge i et queda a regar les plantes, hi ets. I quan el teu veí necessita que li cuidis el gat, també hi ets. Perquè quan cal, hi som. Vine a donar sang a Sant Feliu de Codines el dimecres 29 de juliol a l'autobús situat a la plaça Josep Humbert Rosàs de 10 a 2 i de 5 a 9. T'hi esperem. Reserva cita a bancsang.net/donar.

0: Bona tarda, són 8:15, sóc la Laia de Déu i comencem l'edició de l'Eix 59 d'estiu d'avui dijous 30 de juliol del 2026. L'informatiu de Sant Feliu de Codines, Caldes de Montbui, Bigues i Riells del Fai i el Moianès. Arrenquem amb els titulars. Avui parlarem que les entitats ecologistes ADENC i Protegim l'Entorn de Sentmenat demanen la retirada del projecte de la variant de Sentmenat i Caldes. Els veïns de la urbanització La Masia del Solà, de Monistrol de Calders, preocupats pels continuats talls d'aigua d'aquest estiu coincidint amb l'alt risc d'incendi forestal. La codinenca Adriana Alcaide obrirà la 19a edició del festival Estagnum.
1: El butlletí dels municipis de la C-59.
0: Comencem l'Eix 59 d'avui explicant-vos que les entitats ecologistes ADENC i Protegim l'Entorn de Sentmenat, el PES, demanen que la Generalitat retiri el projecte de la nova variant entre Sentmenat i Caldes de Montbui. Tot i defensar la necessitat de desviar el trànsit del nucli urbà, consideren que el traçat escollit presenta deficiències tècniques i jurídiques i reclamen que es torni a redactar. La infraestructura de la variant, presentada divendres pel Departament de Territori, preveu una inversió de 20 milions d'euros i hauria de començar a construir-se el 2028, per reduir el trànsit que travessa el centre de la vila termal. Segons les entitats ecologistes, el projecte afecta un connector ecològic protegit entre les serralades litoral i prelitoral, ocupa terrenys agraris i abandona la proposta consensuada el 2024, que plantejava una variant més curta centrada a desviar els camions del polígon de Can Clapés. També denuncien que la Generalitat ha fragmentat la tramitació ambiental de la connexió entre Sentmenat i Caldes. Toni Altaió és membre de l'ADENC.
2: Entre d'altres, i per resumir-ho molt ràpid, hi ha l'incompliment de les determinacions de la modificació del contracte del 2024 i del document d'abast ambiental de 2024, hi ha l'incompliment o l'adaptació d'aquests estudis informatius en el Pla Específic de Mobilitat del Vallès, les contradiccions, el no contemplar adequadament les determinacions, proteccions específiques que en aquest àmbit determina el Pla Territorial Metropolità i també el planejament urbanístic de Sentmenat, la desconsideració en relació als temes d'emissions, ja es comptabilitza un increment de mobilitat absolutament que entra en plena contradicció amb el Pla Específic de Mobilitat del Vallès, no es té en compte una anàlisi explotació agrària per explotació agrària dels impactes que podria tenir aquesta variant, és a dir, que hi ha un reguitzell d'incompliments legals que són obligació per part de l'administració que s'haurien de complir. I aquest ampli reguitzell és el que a nosaltres ens porta a dir que l'estudi informatiu i l'estudi d'impacte ambiental han de ser completament revisats i reformulats i, per tant, haurien de passar per un nou tràmit d'informació pública.
0: Les entitats insisteixen que no s'oposen a construir una variant, però sí al traçat actual. Per això reclamen recuperar la proposta inicial, que preveia executar l'obra en dues fases i amb una afectació ambiental menor. Si el Departament de Territori desestima les al·legacions, ADENC i PES asseguren que esgotaran totes les vies administratives i judicials.
2: Nosaltres pensem que si el Departament respongués a dret a llei aquestes al·legacions, no té cap altre remei que estimar les al·legacions i reformular completament aquest estudi informatiu i estudi d'impacte ambiental. Si desestimen les al·legacions, és evident que nosaltres presentarem un recurs en la via administrativa i, si convingués, després aniríem a parar el contenciós administratiu. Però nosaltres pensem que hi ha suficient argumentació jurídica en les al·legacions, hi ha suficients mancances detectades formals en els dos estudis sotmesos a informació pública com perquè no hàgim d'arribar a aquest extrem. Ens agradaria pensar que en aquest cas concret l'administració de la Generalitat, en concret el Departament de Territori, no tindrà una alternativa a no estimar i, per tant, es veurà obligada a reformular un estudi informatiu d'acord amb unes determinacions que ell mateix ja havia fixat, i això és el que és més greu de tot plegat, no? Que som nosaltres, en aquest cas PES i ADENC, que des de fora de l'administració li hem de recordar a l'administració que ella mateixa ha pres acords que l'obligarien a fer una cosa que no ha acabat fent.
0: Ara és serà el Departament de Territori qui haurà de respondre a aquestes al·legacions abans de decidir si manté el projecte o introdueix les modificacions. Preocupació a Monistrol de Calders, i és que els veïns de la urbanització de la Masia del Solà preparen una instància formal a l'Ajuntament per denunciar una situació que consideren crítica: la combinació dels talls continus en el subministrament d'aigua potable i l'elevat risc d'incendi forestal que pateixen a la zona. Ens en porta més detalls en Jordi Givert.
3: La Masia del Solà és una urbanització de gairebé 47 hectàrees i més de 500 parcel·les que limita directament amb el Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Ubac. Els residents denuncien que pateixen de manera habitual problemes de pressió, calç i embussos que acaben desencadenant en talls freqüents de l'aigua de l'aixeta. Però la principal alarma salta quan s'associa aquesta problemàtica, aquesta situació, a la seguretat en cas d'emergència per a l'alt risc d'incendi, com en el cas d'aquest estiu. En tota la urbanització només hi ha 7 hidrants d'alt per als bombers i molts d'ells no estan senyalitzats ni en bon estat, segons els mateixos veïns, que també lamenten que si es produeix un incendi coincidint amb aquests talls d'aigua, les preses dels bombers quedin totalment inoperatives. Aquesta problemàtica també se li afegeix la falta de neteja adequada dels carrers i de les més de 100 parcel·les municipals, així com de la deixadesa en el manteniment de les línies elèctriques aèries per part d'Endesa. Des dels veïns recorden que la llei obliga a fer les tasques de neteja i desbrossament abans del 15 de juny, en període de baix risc d'incendi forestal. Per tot plegat, els veïns demanaran pròximament al consistori que busqui una solució als talls d'aigua i que garanteixi un funcionament de la xarxa perquè, en cas d'emergència, els bombers en puguin tenir accés, a més de tenir un pla d'evacuació actualitzat per protegir la seguretat de tots els veïns i famílies que viuen a la urbanització.
0: Parlem ara de successos, perquè Sant Feliu ha viscut un ensurt al carrer Llorenç Artigas, al barri de Santo Domingo, aquest dijous al migdia, quan un camió s'ha quedat sense frens i ha acabat topant amb la façana i la porta del garatge d'una casa, sense provocar danys personals. L'accident s'ha produït al voltant de la una del migdia i fins al lloc dels fets s'hi han desplaçat tres dotacions dels bombers de la Generalitat, dues del Parc de Mollet i una de Granollers, a més de dues ambulàncies del SEM i la policia local. Sortosament, el sinistre no ha deixat cap ferit de gravetat. El conductor del camió ha estat traslladat al CAP Baix Vallès, amb el pronòstic lleu per un cop al cap, i els altres dos ocupants del vehicle han resultat il·lesos. Fonts dels bombers han explicat a una codinenca que, a priori, no hi ha afectacions estructurals a l'edifici afectat, però que això es tornarà a valorar un cop s'hagi retirat el camió amb una grua. Sant Miquel del Fai reobre aquest divendres de nou al públic, segons ha anunciat a les seves xarxes socials, després d'uns dies tancat com a conseqüència de les pluges de la setmana passada, que van obligar a tancar l'espai per motius de seguretat i per esllavissades. Anteriorment ja havia estat tancat uns dies per risc d'incendi forestal arran de l'incendi de Sant Quirze Safaja. No obstant això, el dilluns es va poder fer una visita tècnica per part dels geòlegs i la conclusió és que els despreniments han estat lleus, segons ha informat la Diputació de Barcelona, Ona Codinenca. Tot i això, hi haurà algunes zones amb accés limitat o amb l'accés restringit. També demanen que respecti la senyalització i se segueixin les indicacions del personal, tal com han informat a través de les seves xarxes socials. Sant Feliu de Codines ha acollit aquest dimecres una nova jornada de donació de sang. L'autobús del Banc de Sang i Teixits es va aturar a les portes del centre cívic La Fonteta, on va poder registrar 51 donacions de 53 oferiments que es van fer. A més, hi va haver 5 persones que van fer la seva primera donació. El Banc de Sang explica que aquesta xifra de donacions registrades permetrà que se'n beneficiïn 153 pacients. Dilluns, dia 3 d'agost, l'autobús del Banc de Sang es desplaçarà al centre cívic de Riells del Fai, A Castellterçol, la propera visita del Banc de Sang serà el 20 d'agost al centre. I a l'espai de l'entrevista, la codinenca Adriana Alcaide obrirà la 19a edició del Festival Stagnum. En Jordi Givert ha mantingut una conversa amb el David Cid, el director d'aquest festival de l'Estany, el Moianès.
4: Doncs aquest dissabte, 1 d'agost, començarà una nova edició del Festival Stagnum a l'Estany, en el claustre del monestir. Una edició que s'allargarà fins a final de mes i que tindrà tres actuacions. Per parlar-ne tenim amb nosaltres el David Cid. Ell és el director artístic del festival i ens donarà tots els detalls d'aquest certamen. Hola, David, bon dia.
5: Bona tarda. A veure, també t'he d'apuntar que sí. Stagnum creix. Mm-hmm. Aleshores, jo he estat director artístic i programador durant aquests 19 anys, però a partir d'aquest any s'ha incorporat també la Mireia Barrera, la gran directora coral, perquè vaig considerar que Stagnum és un festival que s'ha consolidat i que també fa falta que tingui altres visions. Ella va acceptar la codirecció o coprogramació, per entendre'ns, uh-huh. i a partir d'aquest any ho comencem a treballar tant ella com jo.
4: A més, ella ja ha fet diferents actuacions, no?, com a directora a diferents edicions del festival mateix.
5: Evidentment, uh-huh. ha vingut dues vegades amb el Cor Madrigal i ha fet una direcció d'una baquiana i també ha fet un taller de coral. O sigui, uh-huh. ella ha intervingut quatre vegades activament dins el festival.
4: Tornant a aquest Stagnum, de fet el vau presentar aquest mes de juliol, no? I ho vau fer fora de l'Estany. Sí. Com és que vau optar per presentar-lo a Vic?
5: Això ve amb la relació amb el bisbat de Vic, que, per dir-ho clar i català, és l'amo del monestir de Santa Maria de l'Estany. I hi ha molt bona relació. I també vaig denotar, amb aquests 17 anys l'any passat, que ens faltava personal d'Osona. Aleshores vaig parlar amb el bisbat i vaig dir, hosti, no estaria malament unir comarques de la Catalunya central, no? Vull dir, nosaltres som moianès, abans érem Bages, però i Osona també és Catalunya central. I aleshores, doncs, el bisbat em va oferir un espai i també amb l'Ajuntament de Vic, que tant la presentació que vam fer l'any passat com la que hem fet aquest any l'ha subvencionat íntegrament l'Ajuntament de Vic, amb la Regidoria de Turisme, de Cultura i el mateix alcalde. Aleshores vaig veure que per fer territori, per fer país, per Catalunya interior, per entendre'ns, no? Una mica, si unim comarques, unim forces. Molt bé. I també, doncs, l'any passat, a partir de fer la primera presentació a Vic, vam comprovar que va venir molt més públic d'Osona que no el teníem present.
4: Doncs és una manera també, no?, de fer créixer el festival, que s'acosti més gent aquí a l'Estany.
5: Exactament. I, a més, ara que estic a l'Ajuntament i que, com t'he dit, que sóc agitador cultural, també a l'Estany, com saps, ets un micropoble,
4: sí.
5: pobles de menys de 1.000 habitants. He tingut la sort de conèixer el president dels micropobles, el responsable de cultura, que és l'alcalde de Penelles, el secretari, i aleshores vull dir, jo el que vull fer és que la cultura, a partir de que és Catalunya, les comarques, tota la resistència, resiliència i militància que hi ha en els pobles petits, pugui créixer, no? I el tema dels micropobles també crec que és important i no descarto eixamplar-ho a altres sectors de Catalunya.
4: Molt bé, doncs.
5: Perquè unim forces
4: i d'aquesta manera nous escenaris, diguéssim, d'aquest Stagnum o noves aliances amb, en aquest cas, amb micropobles.
5: Exactament, les aliances. O sigui, jo crec que quan hi ha un festival com el Stagnum, que fa 20 anys que funciona i que aleshores ho transmets a altra gent, et demanen, hosti, com ho has fet i com ho has aconseguit, no? Doncs, bueno, doncs, unim forces i igual, doncs, preparem alguna sorpresa, què sé jo, doncs, d'anar a la Segarra o d'anar a la Noguera o d'anar on sigui, és que m'és igual.
4: Entrem
5: Però
4: una mica... Amb...
5: Es tracta de donar l'exemple de que un poble petit com l'Estany, que podem tenir l'orgull de que ja farem 20 anys, doncs intentar donar l'exemple, no?
4: Entrem una mica...
5: David, digues.
4: Entrem una mica en matèria de la programació de l'Estagnum perquè se'ns acabarà el temps. Llavors, comenceu, com dèiem, aquest dissabte a les 10 de la nit a l'església de Santa Maria de l'Estany amb la 24a edició de la Baquiana, que a més hi haurà l'Adriana Alcaide, no? que és codinenca.
5: És codinenca, de Sant Feliu de Codines, i ve un company seu que es diu Wilhelm Witten, que és holandès, que han fet el Bach Collegium Barcelona i fan sonates de clavissant i la violí, la xacona i el concert italià. Una baquiana que la farem a l'església perquè ells demanen aquest espai per l'acústica i per la ressonància i que ja estem esperant amb il·lusió que aquest dia 1 per començar.
4: Com és que heu apostat per ells per la Baquiana? Com els heu descobert, diguem-ne?
5: Bueno, l'Adrián Alcaide com és una persona que ja m'havia enviat una proposta, fa una tasca molt bonica que també és anar a les residències de gent gran per acompanyar els residents a tocar-los una estona al violí. I a nivell personal t'he de dir doncs, que bueno, una de les afortunades és la meva sogra, que l'espera amb candeletes cada 15 dies quan ella hi va per tocar-li el violí, i concretament Bach, perquè ella és una especialista en música barroca i antiga, i aleshores doncs, a partir d'aquí vaig contactar amb ella i em va proposar aquest altre clavicenista i em va enviar un programa molt atractiu i a partir d'aquí vam tancar el primer, bueno, la 24a baquiana.
4: Molt bé, exacte, no? Que a més de tocar en residències, concretament, entre d'altres, ho fa el Moianès també a les residències de Moià.
5: Exactament, exactament. A la residència, a l'Hospital de Moià, ella, doncs, és una cosa que, a més, ella va fer un màster també, especial, perquè li interessava... que creia que la gent gran, la gent que estava, diguéssim, bueno, que és una mica dur dir-ho, no?, en una residència, que poden tenir una mica de soledat o que poden tenir uns moments difícils, aquest acompanyament musical, doncs, amb ella la reconforta molt i, a part, diu que, mira, diu, de part assajo, me'n vaig anar allà, toco i vaig companyia.
4: Molt bé.
5: I practico. O sigui que és bonic. És una història bonica.
4: El dia 8 d'agost continuareu aquesta edició de l'Estagnum al claustre del monestir, un escenari també emblemàtic i amb una sonoritat característica, i ho fareu amb un concert de piano, no?, amb l'Adolf Pla. Què tocarà exactament?
5: Adolf Pla és una gran persona que també vaig conèixer fa 2 anys, un savi i un especialista en Frederic Mompou. Aquest home ha enregistrat tota l'obra de Frederic Mompou i aleshores aquí fa un resum de tota l'obra que per la comarca pot ser interessant perquè Mompou va treballar també moltes danses populars. Val? Aleshores farà, també tocarà Ball del Ciri, la dansa que és el sol, la filla del marxant i altres cançons i danses del nostre país, a part d'un repertori de la música callada.
4: Ens hem d'imaginar això, no? Molta música de cançó popular, diguéssim, en aquest concert.
5: Bueno, també hi ha la música callada i hi ha molta cosa de Mompou que és dels compositors més importants que tenim a Catalunya, que va morir al segle XX, i que, home, és Mira, hi ha una frase que diu Frederic Mompou ell mateix, que l'escriu a Nova York en 1970, transcrit, dit, es podria dir que la meva música pertany a una era del tot diferent, una que podria venir en el futur. I això ho diu Frederic Mompou en 1970.
4: Déu-n'hi-do. Ah, també molt vinculada, entenc, a música mística, podem dir, no? Música potser sacra, també.
5: Exactament. Sacra no, mística. Mística, mística. Sí.
4: Molt bé.
5: Sí, sí, sí, sí. I l'Adolf Pla és un estudiós i un erudit en Mompou i farà un concert realment, jo crec que molt interessant.
4: Molt bé, doncs acabareu a l'Estagnum el 22 d'agost, un altre cop al claustre, amb la Mariola Membrives i l'Albert Bové, que presentaran un concert d'estrena amb diferents estils, veig, no? Amb cançó popular, aquí sí, flamenc, jazz, que també és un dels imprescindibles, no?, d'Estagnum, que hi hagi aquest punt de jazz.
5: Exactament, l'Albert Bové serà la quarta vegada que ve l'Estany, És, jo sempre dic que un festival, si hi ha artistes residents, doncs és bo. L'Albert ja ha vingut quatre vegades. La Mariola va venir una vegada amb el Massa Kamaguchi a fer un espectacle molt bonic que es deia La Llorona. I aquesta estrena, em dic estrena perquè ells van intentar una vegada tocar el Jamboree a Barcelona, però la Mariola es va quedar fònica i l'Albert va haver d'acabar fent el concert sol.
4: Vaja.
5: Aleshores, aquí, la Mariola, que és un cordobesa, cantaora, coneix absolutament tot el que és el flamenc, la música popular andalusa, sud-americana, boleros, etcètera, etcètera, etcètera. També s'atreveix amb estàndards de jazz. I l'Albert Bové, per mi, que és el millor pianista d'Europa, amb permís del Mesquida, ho sento molt, però jo penso que l'Albert Bové és el millor, sens dubte. I tenen moltes ganes, estan molt excitats. És difícil, ha estat molt difícil d'aconseguir aquest duo, i és una de les coses que em fa il·lusió, perquè un viu a París i l'altre viu a Cabo de Gata.
4: Déu-n'hi-do. Doncs...
5: Però són tan bons que ho faran de collons. I aleshores és una estrena i, a més, enregistrem el disc.
4: Molt bé, doncs, David, se'ns acaba el temps. Moltes gràcies per donar-nos tots els detalls. Una última cosa molt ràpida. Les entrades via Entràpolis, no?
5: Via Entràpolis, sí, entràpolis.com. Entràpolis és una plataforma que quan hi entres vas veient el que està més proper, però, bueno, si vas entrant insistint. També hi haurà un article al Regió 7 aquesta setmana. Tenim el blog d'Estagnum, l'Instagram, que és Estagnum Estany.
4: Molt bé.
5: I aquí ja viu l'Estany, també estan publicant tot el...
4: La programació. Molt bé. Doncs...
5: I que també hi ha entrades a taquilla.
4: Molt bé.
5: Vull dir que aquí no deixem que ningú deixi d'entrar.
4: D'acord, doncs, David Cid, moltes gràcies per atendre'ns.
5: T'agraeixo molt, Jordi, perquè sempre ets molt amable i et tinc molt apreci.
4: Molt
5: això
4: bé.
5: Que quedi constància.
4: Gràcies, doncs.
5: Constància principal.
4: Doncs gràcies a tu també, David.
0: L'agenda. I ara sí, anem a fer el repàs dels actes culturals i lúdics per aquest cap de setmana als municipis de l'Eix. Comencem per Sant Feliu de Codines, avui últim dijous als Jardins de Can Xifreda, amb l'actuació de Celobert, grup d'indie pop que explora un univers narratiu format per històries compartides per diverses generacions. Ja entrem a l'agost perquè el dissabte 1, dia del patró, teniu cantada d'havaneres amb el grup Peix Fregit a partir de 8:45 del vespre a la plaça de Sant Antoni. I com cada primer diumenge de mes, podeu visitar el Museu de Can Xifreda i també el Campanar de l'Església i el Museu del Rellotge. A Caldes de Montbui, avui dijous, continua el Sonateca 2026, amb sopar al Bombo Gastrobar i amb música del grup Able. Divendres continua el Sonateca, serà el torn del Roset, amb música de Lola i Xandri. I dissabte teniu dues opcions de Sonateca. La primera a la Tasqueta de Caldes, amb Anna Garde, i la segona a la Canya de Caldes, amb el grup Nancy Whisky. I ara anem cap a Bigues i Riells del Fai, on dissabte teniu torneig de domino a les 5 al Centre Cívic i Cultural de Riells del Fai. I diumenge, a partir de les 9 del matí, a l'espai 1 d'octubre de Riells del Fai, trobareu una trobada de motocicletes i bicicletes clàssiques. I a la tarda, també al Centre Cívic Cultural de Riells del Fai, teniu un torneig de botifarra, el joc de cartes. I per acabar aquesta agenda repleta d'actes, anem cap al Moianès. Comencem per Moià, on dissabte se celebra la Internacional Bat Night, una jornada per conèixer i descobrir el fascinant món dels ratpenats amb l'associació Aula i Natura. Teniu activitats des de les 6 de la tarda. També dissabte, durant tot el dia, hi ha el 60è concurs de pintura ràpida al teu aire, on els carrers de Moià s'ompliran de pintors i dibuixants que capturaran racons del poble en directe. I seguim a Moià perquè dissabte també continua el 43è Festival Internacional de Música Francesc Vinyes a les Faixes, aquest cop amb Tempus Trio, a les 8 del vespre. I com us avançàvem en aquest informatiu, torna l'Estagnum amb la seva 19a edició, a l'Estany. I una informació de servei abans de la previsió del temps, i és que a partir d'aquest cap de setmana i durant tot el mes d'agost, a l'aparcament de l'Escletxa de Sant Feliu s'hi podrà aparcar sense la limitació horària de la zona blava. És a dir, no caldrà indicar l'hora d'arribada amb el rellotge ni es tindrà estona límit d'estacionament. A partir de l'1 de setembre, les tres plantes de l'aparcament tornaran a funcionar amb el control horari.
1: El temps.
0: I ara anem a saber quin temps ens farà aquest primer cap de setmana d'agost. I com sempre ho fem amb l'home del temps, Dona Codinenca. Bona tarda, Pepa Costa.
6: Hola, estem ja a les portes d'un nou cap de setmana. Continua aquest estiu, no hi ha canvis importants. Continua aquesta calorada, aquest ambient sec. Sort de les tempestes de la setmana passada, del dissabte passat, perquè si no la sequera seria molt, molt important. I continuem això, amb aquest temps tan i tan monòtom, amb molt poques novetats, i que segueix aquesta calor. No hi ha manera que acabi una mica aquesta calor. No hi ha manera que fluixi una mica ni de bon tros. Demà tindrem un dia igual que el d'avui, amb molt de sol, potser un o dos graus menys, però poc es notarà, i les temperatures mínimes, que és l'únic bo d'aquesta onada de calor, que no seran allò asfixiants. A més, la nit ja és molt més llarga, ja es va allargar moltíssima nit, i això es nota, i fa que les nits siguin de més bon dormir. No seran aquelles nits tan càlides que vam tindre fa uns 15 dies. De cada cap de setmana, de cada dissabte i diumenge, doncs molts pocs canvis. És que no tindrem gairebé cap novetat. L'única novetat és que les tardes, a partir de demà i també el cap de setmana, creixeran més nuvolades, però nosaltres quedarem bastant al marge, creixeran més cap al Pirineu, les podem veure, i també creixerà una nuvolada més cap aquí cap al peritoral, però seran nuvolades a casa nostra poc importants i que no deixaran, sense cap mena de dubtes, cap precipitació. No tindrem cap novetat destacable aquest cap de setmana. Continuen les temperatures altes, per sobre dels 30 graus clarament, màximes de 32, 33, 34 graus, i les mínimes al voltant dels 20, potser una mica per sota d'aquests 20 graus, que és el que deia, que es dorm encara força, força bé, no hi ha la calor que feia fa uns dies a les nits. Això que la nit ja s'allargui ajuda bastant. Moltes gràcies, molt bon cap de setmana, adeu.
0: I fins aquí el programa d'avui. L'E59 és una producció d'Ona Codinenca que s'emet per Ona Codinenca, per Ràdio Castellterçol i per Spotify. Podeu seguir l'actualitat al moment al web d'Ona Codinenca, a la pàgina de Facebook i a la xarxa social X, els perfils d'Ona Codinenca i de l'E59. Gràcies per seguir-nos un dia més en nom de tot l'equip. A la redacció, Jordi Givert, Gemma Permanyer i qui us ha parlat, Laia de Déu. Moltíssimes gràcies per escoltar-nos.
1: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8, us parla Adrià Jurado. Protecció Civil ha desactivat l'alerta del Procicat un cop controlada la fuita d'amoníac a l'empresa Panamar Bakery Group, situada a Vilamalla, a l'Alt Empordà. L'incident ha deixat un balanç de 9 assistències al sistema d'emergències mèdiques, dos dels quals han estat traslladats en estat lleu als hospitals de Figueres i Josep Trueta de Girona. I seguim encara amb els bombers, i és que encara treballen en la revifada de l'incendi de Sanet a l'Alta Ribagorça. Les flames han coronat el serrat del Fenerull i cremen amb intensitat per l'efecte dels vents de tempesta. L'objectiu és evitar que el foc superi els barrancs de Lladura i la Coma, amb 6 mitjans aeris desplegats. Precisament aquesta tempesta ha deixat un front que ha descarregat amb força a la tarda al Ripollès, al Berguedà i a la Garrotxa. Protecció Civil precisament alertava que durant aquestes hores es podien produir xàfecs intensos acompanyats de pedra i fortes ratxes de vent. A les 6 de la tarda destacaven registres com els 47,5 litres per metre quadrat de 7 cases. Precisament els bombers han rescatat dos excursionistes sorpresos per la pedregada en aquest municipi. L'avís s'ha rebut prop de les 5 i els dos afectats han estat localitzats sans i estalvis. Els bombers recomanen suspendre les activitats al medi natural al Ripollès, la Garrotxa, el Berguedà, Osona i el Lluçanès mentre es mantingui aquesta situació meteorològica. I parlem de la crisi migratòria a Ceuta, i és que els ministres de l'Interior de la Unió Europea reuniran dimarts per videoconferència per abordar aquest tema. La trobada d'urgència l'ha anunciat el primer ministre d'Irlanda, Michel Martin, país que presideix aquest trimestre el Consell de la Unió Europea. Per la seva banda, Espanya, Felip VI ha expressat la seva preocupació i indignació pels greus incidents amb l'entrada de prop de 60.000 migrants a la ciutat autònoma de Ceuta. En un comunicat que ha fet públic per la Casa Reial, el rei demanava que l'Estat vetlli per la seguretat de les dues ciutats autònomes. I en successos, un treballador de 65 anys va morir el divendres en precipitar-se des del terrat d'un hotel de Salou mentre feia tasques de manteniment. I ens anem fins a Tàrrega, on l'Ajuntament investiga l'origen dels excrements trobats per segon cop aquest estiu a les piscines municipals per intentar identificar-ne l'autor. Un fet que ja els hi va passar 3 vegades també l'estiu anterior. Hi ha en cultura a Diada Castellera de les Neus a Vilanova i la Geltrú, on els verds han descarregat un 3 de 10 en folre i manilles, el primer d'aquesta temporada. És el primer gamma extra d'aquesta diada, bueno, és el segon gamma extra d'aquesta diada, el primer, concretament, ha sigut la torre de nou amb folre i manilles de la jove.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Quan un amic et demana que el vagis a buscar a l'aeroport un diumenge a les 5 del matí, hi ets. Quan la teva mare marxa de viatge i et queda a regar les plantes, hi ets. I quan el teu veí necessita que li cuidis el gat, també hi ets. Perquè quan cal, hi som. Vine a donar sang a Sant Feliu de Codines el dimecres 29 de juliol a l'autobús situat a la plaça Josep Humbert Rosàs de 10 a 2 i de 5 a 9. T'hi esperem. Reserva cita a bancsang.net/donar.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Quan un amic et demana que el vagis a buscar a l'aeroport un diumenge a les 5 del matí, hi ets. Quan la teva mare marxa de viatge i et queda regar les plantes, hi ets. I quan el teu veí necessita que li cuidis el gat, també hi ets. Perquè quan cal, hi som. Vine a donar sang a Sant Feliu de Codines el dimecres 29 de juliol a l'autobús situat a la plaça Josep Humbert Rosàs de 10 a 2 i de 5 a 9. T'hi esperem. Reserva cita a bancsang.net/donar.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 9, us parla Adrià Jurado. Protecció Civil ha desactivat l'alerta del Procicat un cop controlada la fuita de moniac a l'empresa Panamar Bakery Group situada a Vilamalla, a l'Alt Empordà. L'incident ha deixat un balanç de 9 assistències al sistema d'emergències mèdiques, dos de les quals han estat traslladats en estat lleu als hospitals de Figueres i Josep Trueta de Girona. I repassem que Renfe activarà un servei alternatiu per carretera entre Martorell Central i Molins de Rei a la línia R4 i entre Martorell i Rubí, Can Vallhonrat a la R8 a partir de demà i fins al 9 d'agost. La interrupció del servei ferroviari respon a la posada en marxa del nou enclavament electrònic de DIF a l'estació de Castellbisbal. Els autobusos circularan cada 15 minuts entre Martorell i Molins de Rei i cada 30 minuts en parades intermèdies i cada hora fins a Rubí. Els títols de Rodalia seran vàlids també en aquests serveis alternatius. I repassem el temps, és que el Servei Meteorològic de Catalunya manté l'avís per calor nocturna intensa aquest diumenge i dilluns. El Servei Meteorològic de Catalunya ha activat un avís de situació meteorològica de perill per calor nocturna i l'avís és de grau groc amb un nivell de perill 1 sobre 6 i estarà vigent entre les 2 i les 8 del matí. I ens anem fins a Constantí, on el Moto Clàssic celebra aquest diumenge la 14a edició de la sortida de motos i cotxes clàssiques. La jornada reunirà aficionats als vehicles històrics amb una exhibició pels carrers del municipi del Tarragonès. Ens informa des de Constantí Ràdio, Noelia Silvero.
2: La trobada començarà a les 8 del matí a la plaça de les Escoles Velles, on es farà el repartiment d'una samarreta commemorativa. Cap a 8:45 sortirà una cercavila de motos i cotxes clàssics que recorrerà els carrers del municipi fins a arribar davant de l'Ajuntament, on els vehicles quedaran exposats. El president de l'entitat, Ramon Valeriano, explica que l'objectiu és mostrar aquests vehicles a la ciutadania i compartir l'afició pel motor.
3: Sortirem per fer un recorregut per tot el poble. És a dir, ens volem fer notar, volem fer notar que estem de festa, que estem passejant amb les motos i farem tota una volta pel poble, per tots els carrers, per arribar davant de l'Ajuntament, on deixarem les motos i cotxes en exposició.
2: La jornada continuarà amb una ruta d'aproximadament una hora pels voltants de Constantí i finalitzarà al migdia amb el retorn dels participants al municipi.
1: I en plena de successos, un treballador de 65 anys ja va morir aquest divendres en precipitar-se des del terrat d'un hotel de Salou mentre feia tasques de manteniment. I a Tàrrega, l'Ajuntament investiga l'origen dels excrements trobats per segon cop aquest estiu a les piscines municipals per intentar identificar-ne l'autor, una cosa que ja va passar l'any...
4: Salzburg, January 27th, Wolfgang Amadeus is born. On December 5th of that same year, Mozart dies. 1985, Austrian rock singer Falco records

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Quan un amic et demana que el vagis a buscar a l'aeroport un diumenge a les 5 del matí, hi ets. Quan la teva mare marxa de viatge i et queda regar les plantes, hi ets. I quan el teu veí necessita que li cuidis el gat, també hi ets. Perquè quan cal, hi som. Vine a donar sang a Sant Feliu de Codines el dimecres 29 de juliol a l'autobús situat a la plaça Josep Humbert Rosàs de 10 a 2 i de 5 a 9. T'hi esperem. Reserva cita a bancsang.net/donar.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Quan un amic et demana que el vagis a buscar a l'aeroport un diumenge a les 5 del matí, hi ets. Quan la teva mare marxa de viatge i et queda a regar les plantes, hi ets. I quan el teu veí necessita que li cuidis el gat, també hi ets. Perquè quan cal, hi som. Vine a donar sang a Sant Feliu de Codines el dimecres 29 de juliol a l'autobús situat a la plaça Josep Umbert Rosàs de 10 a 2 i de 5 a 9. T'hi esperem. Reserva cita a bancsang.net/donar.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 10. Us parla Adrià Jurado. Un home ha resultat ferit de gravetat avui dissabte al migdia després de caure d'un vaixell d'esbarjo i tallar-se amb l'àncora al litoral de Barcelona. La unitat subaquàtica dels Mossos d'Esquadra ha rescatat els dos tripulants d'aquesta embarcació recreativa i els ha traslladat al port de Sant Adrià de Besòs. El sistema d'emergències mèdiques ha evacuat el ferit greu a l'Hospital del Mar. L'avís del succés s'ha rebut prop de les dues de dos quarts a tres i, segons les primeres informacions, un dels ocupants de l'embarcació ha caigut a l'aigua i ha patit un tall profund a la cama amb l'àncora. L'altre tripulant a bord s'ha llançat a l'aigua per rescatar-lo, però no ha pogut aconseguir-ho i ha trucat als serveis d'emergències. I parlem de la crisi migratòria de Ceuta, i és que els ministres de l'Interior de la Unió Europea es reuniran dimarts per videoconferència per abordar aquesta crisi. La trobada d'urgència l'ha anunciat el primer ministre d'Irlanda, Michel Martin, país que presideix aquest trimestre el Consell de la Unió Europea. La reunió se celebrarà després que Espanya hagi reclamat una major implicació de les institucions comunitàries davant d'aquesta crisi. Precisament, qui s'ha pronunciat d'això ha sigut en un comunicat la Casa Reial, i és que Felip VI ha expressat la seva preocupació i indignació pel que han qualificat greus incidents a Ceuta. I parlem de afectacions, i és que Renfe activarà un servei alternatiu per carretera a partir de demà entre Martorell Central i Molins de Rei a la línia R4 i entre Martorell i Rubí Vallcaia Honrat a la R8. La interrupció del servei ferroviari correspon a la posada en marxa del nou enclavament electrònic de DIF a l'estació de Castellbisbal. Ja en successos, Protecció Civil ha desactivat l'alerta del Procicat un cop controlada la fuita d'amoníac a l'empresa Panamar Bakery Group, situada a Vilamalla, a l'Alt Empordà. L'incident ha deixat un balanç de 9 assistències al sistema d'emergències mèdiques, dos dels quals han estat traslladats en estat lleu als hospitals de Figueres i Josep Trueta de Girona. I encara en aquesta planada de successos, un treballador de 65 anys va morir aquest divendres en precipitar-se des del terrat d'un hotel de Salou mentre feia tasques de manteniment. I parlem del temps, ja que el Servei Meteorològic de Catalunya manté l'avís per calor nocturna intensa per demà, diumenge i dilluns. La previsió apunta a temperatures lleugerament per sobre de la mitjana climàtica i a una sensació de xafogor, especialment durant la nit. Pel que fa a l'estat del cel, dilluns s'espera una situació d'inestabilitat marcada amb xàfecs i tempestes a la meitat oest del país i al Pirineu. Dimarts i dimecres aquests episodis quedaran més restringits al Pirineu Oriental i al Nord-est. I parlem de cultura i parlem de castells, és que els Verds han descarregat un 3 de 10 amb folre i manilles de l'Aliada Castellera de les Neus a Vilanova i

Molt bona nit, amics i amigues. La... Sant Tornemi, la música és l'arte més directo. Entra por el oído y va al corazón. Bona nit, comença ara sí el Fase Alternativa. Molt bona nit, amics i amigues. Ara sí, benvingudes i benvinguts al Fase Alternativa, el màxim musical més versatil de la sintonia d'Ona Codinenca, la ràdio de Sant Feliu de Codines. Jo sóc en Jordi Massegui, des de fa 17 temporades dirigeixo aquest programa que intenta apropar-vos la música més urbana i underground del panorama musical, tot fent-vos passar una estoneta musical ben diferent. Ja estem a divendres 10 de gener del 2025. Són les 10 i 2 minutets. Sigueu benvinguts i benvingudes al meu món, un petit viatge on visitarem el subsol de la música. Com sempre, el subsol de la música underground, un viatge que durarà una horeta on explorarem, com he dit, el cantó més underground del panorama musical. Benvinguts i benvingudes al Fase Alternativa. Què tal? Com estem? Ja tornem a estar aquí de nou amb un nou programa, amb una nova quinzena, com sempre, les portes d'un nou cap de setmana, un nou any. Avui estem d'estrena, tot és nou, eh? I com ja sabreu, també és un de... A mi m'agrada anomenar-lo els 4.000 caps de setmana que més o menys vivim, amb sort, els sers humans. I que hem de recordar perquè no són tants, eh? Doncs això... uns caps de setmana que ens fan recarregar la bateria i que alhora ens permeten descansar i desconnectar de les obligacions rutinàries. Ens retrobem amb una nova cita amb les zones arcianes, una nova cita quincenal amb un any nou. Sí, feliç 2025 a tots i totes. Espero que hagueu gaudit de les festes del Nadal, de la família, dels amics, de la bona companyia, dels bons moments i que, a més, hagi servit per reflexionar sobre les coses importants de la vida, com ara la salut, la família, els amics, perquè la resta és secundari, ens resta vitalitat. Serveixi de propòsit per aquest any que tot just comença i desitjo, de veritat, que tots els propòsits que us proposeu us facin realitat. Al Fase, com no, tornem a una nova cita amb una música i cultura, sobretot underground com el rap i el hip-hop. I ho fem de la millor manera possible, amb un programa ben distret, amb bona música com el que arrenca tot just ara. I ho fem de la següent manera. Aquí teniu un petit tastet del primer menú d'aquesta temporada 17 del 2025. Som-hi!

Doncs la portada del programa del primer programa de 2025 va protagonitzada per un artista diferent. Bé, diferent en quant al que no acostuma a sonar en el Fase. Bueno, remarco que no acostuma perquè ja sabeu que el Fase en certs moments és imprevisible, com el seu creador, eh? Doncs això, que li dediquem a la Mari de Xambau, primer perquè m'ha vingut de gust, després perquè penso que el seu missatge és molt adient per un primer programa de l'any on tots són bons propòsits i ganes de canvi. I tercer perquè arriba acompanyada d'un dels artistes tops del Fase, eh? En Casey O. La cresta de la ola és un tema que fa un recorregut per aquest camí de reconstrucció, una oda sobre la importància d'estimar-nos i comprendre'ns amb les nostres mancances i necessitats. I, abans de res, és una veu d'alè a qui en algun moment s'ha cregut derrotat, sense saber que guarda en el seu interior la força per florir i assolir la vida en cada segon i que cada segon és un regal.

Seguim amb reflexions i crítiques, pugem una miqueta al ritme i als BPMs per escoltar una de les darreres creacions dels senyors SFDK. Com sempre, afinant molt i tocant la fibra d'una manera àcida i sàtira, però contundent en el seu missatge.

I seguim amb el CSFDK, però en aquesta ocasió escoltem en mode col·laboració amb un anfitrió de luxe que és en Sohai, de Violadores del Verso, una unió entre artistes mítics ja dins de l'escena del rap nacional. La cançó Pitch on Brick, de SFDK, amb la col·laboració de Sohai, és una barreja de nostàlgia i crítica social, envoltada d'un estil líric característic del rap espanyol. Des de l'inici, els artistes ens transporten a una època en el que la música ens venia en discos físics, contrastant amb la realitat actual de les plataformes digitals i les xarxes socials. Aquesta referència a la venda de discos i la menció a Discord i TikTok subratlla el canvi a la indústria musical i com els artistes han hagut d'adaptar-se a les noves formes de promoció i comunicació. Al llarg de la cançó, SFDK utilitza referències culturals per expressar la seva

Què tal, què tal? Com esteu? Com estem portant aquesta nit de divendres? Ahir, amb aquest primer programa del Fase, espero que us estigui agradant. I per continuar, i què tal si us ve de gust una miqueta de rap en català? Doncs tinc els convidats perfectes per aquesta missió. Ells són els Làgrimes de Sangre, la formació del Maresme amb Acros, que ens porten un tema molt hardcore en català. Molts motius, Acros i LDS.

0: Congreso sin censura.
1: Seguim amb el CSF... Ai, amb el CSF de Gano, però encara tinc el xip anterior. Amb el LDS, amb els Àgrimes de Sangre, el grup del Masnou que presenta el seu segon senzill de l'últim EP, Abrir Camino, el qual serveix per tancar el camí, doncs, paradòxicament, com a banda musical després de gairebé una vintena d'anys de carrera i èxits. Làgrimes de Sangre no ha desaprofitat aquest últim senzill per omplir-lo de missatges de lluita i solidaritat per un món més just. Després de la presentació del seu últim tema, Casualitat, adopten un, amb Abrir Camino, un to més cru, visceral i reivindicatiu. Amb aquest tema ens posen de manifest que han triomfat, no nos hemos rendido, hemos vencido, i que han sigut capaços de fer-se un lloc a la indústria salvatge i manipulada. No nos hemos pasado el juego, un juego adulterado. També fan servir el tema per agrair al seu públic la fidelitat i el suport que han mostrat al llarg de la trajectòria. El agua lucha.

amb més novetats, ja que tenim un nou tema d'un artista que a mi m'agrada especialment pel seu estil força peculiar dins del gènere del rap. Ell és l'artista valencià Dia Sexto, que estrena l'any amb un nou tema, una cançó amb un nou tempo i una instrumental on predomina la guitarra amb un títol evocador, com Tomatico del Huerto. Segur que amb aquest nom no s'oblida i us queda ben gravat, eh?

0: Doncs va, seguim en aquest primer programet de l'any i penso que és una bona ocasió per tal d'escoltar un tema de... o temes d'artistes que no han passat mai pel fase. I per això comencem amb els següents convidats, que són d'aquells descobriments que et donen les xarxes. Anem cap al País Basc, us ve de gust? Doncs escoltem SDJ Crew. És un grup pertanyent a Vitoria, al País Basc, i encara que tens arrels madrilenyes, el grup destaca Sore i SR Gris per les seves lletres, que es caracteritzen per tenir una crítica política ben forta. Escoltem aquest pelotazo que amb la rapera Úrsula.
1: Weird. Yo, la SDJ.

0: ljudi.
1: I continuem amb el rap norteny perquè del País Basc passem a Galícia per escoltar una banda molt interessant de rap gallec. Sí, en aquest idioma també rapeja i mola molt, ja ho veureu. Escoltem a Rebelión do Inframundo. El grup va començar la seva carrera l'any 2005. El seu nom prové del lloc on es van conèixer, Inframundo a Pontevedra. Inicialment la banda va començar amb tres amics d'aquell poble que es van reunir per fer música. Segons ells, nascuts de la ràbia i la frustració. Canten a les seves arrels i tradicions i en aquesta ocasió venen acompanyats per Filles de Cassandra, una formació molt interessant gallega de noies que fan un folklore amb un segell d'identitat. Contra vento e marea, Rebelión do Inframundo.

I per al·lusions, el relleu de Rebellion de Inframundo l'agafen aquesta les pròpies filles de Cassandra, amb aquesta versió que li dedico a la meva oient número 1. Aquest tema sí, va per tu, Jessi. Aquesta versió que de ben segur que coneixes i és el tema original. Espero que t'agradi. Filles de Cassandra.

Doncs fa molt temps que no punxo la Gran Gata Katana i perquè no caigui a l'oblit i seguir mantenint el seu record del que va ser per mi la gran percussora del rap femení a la dècada de l'any 2010, ja que gràcies a ella avui el rap femení gaudeix d'una salut de ferro. Jo diria fins i tot que estem vivint l'època daurada de les raperes d'Espanya. Escoltem a Gata amb Desértico.

I tanquem el primer programa del 2025 amb un tastet en forma de tema d'un artista que serà la protagonista en els següents programes del Fase. Alerta, spoiler. Carmen Chia. De moment, escoltem-la amb aquest tema ple de sentiment, identitat, arrels, cants del passat portats al segle XXI. Folklore del 2025 sona així gràcies a

0: Rita y Viva.
1: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.